0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Àlex del Mas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: A la del Masterclass Flaky, sí. L'Àlex ens ha preparat una radiografia d'Anthony Gordon, amb 4 punts que creu que seran importants la temporada vinent. Amb aquest futbolista anglès que ha fitxat el Barça i que ens ha deixat a tots amb els ulls oberts com l'emoji de WhatsApp quan hem vist i escoltat que parla castellà molt fluid.
3: Sí, sí, bocabadat.
0: D'aquí un moment ho comentem. Però abans, la festa de celebració de la Champions del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
4: Ils ont construit une équipe pour devenir champion d'Europe en 2025. Ils ont construit une équipe pour rester champion d'Europe en 2026. Merci d'accueillir le staff du Paris. Avec tous ses assistants, Luis Campos à côté de lui, Raphaël, Guilhem, Joaquin, Pedro, Alberto, Doria, Nicolas, Olivier, Dorian, Jocelyn, Guardiola, Juan, Quentin, Luis, Cyril, Geoffrey, Gaël, Mauro, Julien,
0: recita tota la plantilla del Paris Saint-Germain amb Messi i Luis Enrique al capdavant, amb música de Kendrick Lamar. Ara us la posem perquè aquesta cançó és boníssima. Bruno, ho explicàvem al Canalla, Andrés Onrubia diu que el Paris Saint-Germain està a punt de renovar-lo a Luis Enrique per 3 temporades.
5: Y está tan contento el entrenador asturiano en París que está a un paso de renovar por 3 temporadas. Todavía no está firmado, pero las negociaciones están muy avanzadas. Luis Enrique está encantado en el proyecto. Al-Khelaifi y Luis Campos obviamente quieren también renovarle y podría hacerse oficial a comienzos del próximo curso.
0: Pero él tiene un año más de contrato, ¿no? ¿Todavía?
5: Le queda uno. Pero es verdad que hay equipos Premier que le han tanteado, ¿no? Conscientes de esa situación contractual del entrenador español. Se llegó a decir, hubo algún rumor, no voy a decir infundado, pero que podría salir el año que viene si, acabando contrato. Él, como siempre ha dicho, si no le despiden no cumple todos los contratos que firma en todos los equipos en los que ha estado. Pero es cierto que desde enero las negociaciones han avanzado de forma considerable y ambas partes están muy cerca de concluir un acuerdo.
1: Està molt a gust allà. Li deixen fer absolutament el que vol, té l'estaf que ell vol, s'hi sent molt bé a la ciutat, amb el club, la sintonia amb Luis Campos des del principi ha estat espectacular i està vivint, no diré un somni, però està molt, molt a gust, ahir ho comentàvem. Té alguna similitud amb el que vam veure, ho explicava el Santi Jiménez, i jo estic d'acord amb Guardiola al Manchester City. Està tan content, tan còmode, que sembla que pugui estar molts anys.
3: És un mite, és una llegenda. Per la gent del PSG és el seu gran ídol. O sigui, tot el que no van aconseguir fer amb la galeria de galàctics que van incorporar en les darreres temporades, ho han aconseguit de la mà d'un entrenador. I a més ho han aconseguit amb la voluntat de l'entrenador de desfer-se de tota aquella col·lecció de cromos, diguéssim, per potenciar el col·lectiu a partir de jugadors que, evidentment, han sigut molt cars i que s'ha invertit molts diners, però que no eren cracs. I Luis Enrique els ha convertit en cracs. I escoltaves parlar després de la final, doncs, els Vitinha, Joao Neves, Marquinhos, etc., els pesos pesants del vestidor, i tenen ganes de seguir amb Luis Enrique. Mira que és un entrenador exigent, però i que els hi tornarà a exigir molt, però que els hi marca tant reptes, tant a nivell individual com col·lectiu, que s'ho estan passant pipa amb el tècnic asturià.
0: Ja us van explicar el que t'hi jugues, que quan Xavi va anunciar que marxaria del Barça, el club es va posar a buscar entrenadors, a sondejar-ne, i abans de fitxar Flick, de cop va pensar i va sondejar i va parlar amb Luis Enrique i el seu entorn. Luis Enrique, fent el diagnòstic de la plantilla del Barça amb Xavi, tenia clar que aquell equip podia jugar i competir millor, i li motivava tornar al Barça, i això ho va traslladar, i de fet ho va dir públicament Luis Enrique, però va deixar clar que ell, com ha explicat l'Andrés Onrubia, compleix els contractes. Clar, tenia contracte en vigor. El Barça ja va fitxar a Hansi Flick, ha sortit superbé, mal gust d'eco tampoc tenia.
3: No.
0: Amb Luis Enrique, i molta gent pensa, no, que com que encara és jove, i Hansi Flick ha dit que home, estarà 2-3 anys més, quan l'alemany tanqui la seva etapa, qui ha de tornar és ell. Ho veieu factible o això queda ja massa lluny?
2: Factible és, i tant de bo. Jo soc un enamorat de Luis Enrique. 3 anys em semblen molts més, i és cert que crec que la plantilla és molt jove i que ha establert allà un model i que crec que s'ha guanyat un crèdit que li servirà per moments, però Luis Enrique té un temperament, una manera de fer, que em sembla projectes molt, molt llargs. No sé si casen gaire amb ella, però si és perquè té èxits, tant de bo que sí, i ojalà que fem casar, que quan Flick s'acabi, Luis Enrique estigui disposat a moure's, em semblaria un encert.
6: Home, seria ideal, no? Seria ideal. El que passa al futbol ja sabem que un any t'ho canvia tot i posa potes amunt el que sigui, no? A mi em sembla normal que ell vulgui renovar. Estem parlant, ara ho deia el Jofre, no? D'un equip que ha guanyat 2 Champions seguides, que ha fet, em sembla que són 3 semifinals anteriors, però és que té 24 anys de mitjana d'edat. És a dir, és un equip que no se li veu i no hi ha cap jugador que a priori diguis la propera temporada començarà el seu decliu, no? Per tant, em sembla lògic que vulgui renovar. Veurem com anar. Per mi té un mèrit extraordinari, Luis Enrique, és un entrenador brutal, amb una personalitat especial però brutal, però crec que aquest equip ha posat també un segell, un abans i un després en el futbol modern, no? És a dir, Luis Enrique és el primer que trenca amb el joc posicional i ens posa doncs, a tots els 3 jugadors de dalt intercanviant-se posicions. Veiem a Dembélé sortint de fals 9 anant a la dreta, Doué caient al mig, a Carasqueli a l'esquerra però apareix pel mig, i això fa un parell de temporades. I ara tots els equips, fixeu-vos que, o la majoria d'equips estan anant cap aquí, no? Ja hi ha molts pocs equips dels campions que juguin amb un 9 molt definit.
0: Això és superimportant perquè, i això és informació, un dels motius pels quals Hansi Flick i Deco volen a Anthony Gordon és aquest. Clar. És que creuen que es necessiten davanters que en un mateix partit puguin ocupar diverses posicions i intercanviar-les. I Anthony Gordon fomentarà això.
1: Totalment. No, sí. No només canvis de posició quan hi hagi un canvi, sinó durant el partit, s'intercanvien
0: sí,
1: la posició
0: sí, sí, sí.
1: I no hi hagi cap mena...
0: Això és el que durant el partit. Durant el partit. Aquest és un dels motius pels quals agrada Anthony Gordon, més enllà de la qualitat que té, la capacitat de treball, la pressió, els esforços alta intensitat, com us hem explicat amb aquell informe que manegaven els tècnics del club, és el que acabeu de comentar amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. L'altre que Anthony dia... Gordon et permet, és un jugador, igual que Rafinha, que et permet poder jugar en diferents posicions en un mateix partit.
3: L'altre dia a la final, això va ser un espectacle al PSG. Dins del gran plantejament defensiu que va fer Arteta, tu veies que Doué partia de la dreta, t'apareixia a l'esquerra, on en moltes fases de partit coincidíem que Kvaratskhelia, els dos a l'esquerra. Kvaratskhelia venia cap a dins. Dembélé, llibertat de moviments. Doué va haver un moment que va dir, escolti'm, jo em moc com vull. Entra Barcolà, un tant del mateix. O sigui que era un espectacle com aquest efecte centrifugadora dels davanters de moure's i moure's i moure's.
0: Això és interessant que ho expliquis tu, Flaqui, i també Bruno, perquè estàveu al camp. A la tele es veu, però clar, quan tu tens, diguem, el focus general i no veus només el que t'ensenya la càmera, ho aprecies
3: sí,
0: molt
3: home,
0: més.
3: Sí, home, tu estàs narrant el partit, va la pilota per l'esquerra de l'atac del PSG i dius, Doué, i penses, sí, és Doué, no? No m'estic equivocant, sí. Què cony fot Doué a l'esquerra si Doué està partint de la dreta? I de sobte veus que Kvaratskhelia és un moviment constant, constant.
1: Avui dia, veient els partits per la tele, una abraçada a tots els realitzadors, però... és veritat que hi ha tants primers planos, tantíssimes repeticions...
2: Una abraçada que ens tenen a tots.
0: No, però sí, per l'espectador és atractiu, diguem-ne, d'anàlisi tàctic, és millor estar al camp perquè veus el que vols, no el que t'ensenya la tele.
1: Jo, de fet, tinc una eina per veure partits i m'ho poso sempre en la càmera màster, sense repeticions ni res, veient el partit.
0: I aquí és on s'aprecien els canvis de posició del jugador.
2: Això mateix. Saps què passa? Que, del que esteu parlant és que el futbol modern ara, que hi ha pocs blocs baixos, quan hi ha el mateix nivell, però tots els partits on veiem equips d'un mateix nivell, els davanters centres fan mals partits perquè quasi no la toquen, perquè si tu tens un nou que es queda allà fixa, no? Haaland amb el Madrid, Lewandowski quan li ha tocat, Ferran quan li ha tocat, Ferran una mica menys, però el futbolista que és molt posicional, sigui la posició que sigui, ara mateix, bueno, el que està pegat a línia perquè té aquest que per darrere no pot tenir ningú, però tens una limitació que crec que té sentit que eliminis aquesta posició tan natural.
7: I per això me gustan tanto los andamios. Por esto soy tan de andamios. De hecho, cuando nos pitaron el penalti, me voy atrás a ver la tele un momento. Digo, a ver, que pase, que tienen que hacer el plano del ombligo de Safonov. El plano del grano de pus que le ha salido a Kvaratskhelia. Digo, coño, enséñame el penalti. Que quiero ver si es penalti o no es penalti.
0: Que, per cert, ara que el nostre Luis Enrique menciona a Safonov, té molt mèrit guanyar la Champions amb aquest porter.
7: Sí, vaig escoltar ja.
0: A la final, l'única rematada entre els 3 pals de l'Arsenal és gol, i a la tanda de penals, els 2 penals que fallen, és perquè va fora. O sigui, és insòlid, Bruno, que un equip guanyi la Champions, la tanda de penals, sense que el seu porter faci ni una intervenció.
1: No, jo crec que és inèdit. És molt bo perquè a la prèvia de la final em vaig fer l'entès amb el flac i vaig dir Safonov, compte, perquè si arribem als penals, Safonov al Mundial de Clubs. Claro. Em va aturar 4 seguits, i és veritat, és històric, va aturar 4 seguits contra el Flamengo, factor diferencial, Safonov als penals no em para ni un.
0: Bueno, no em va aturar ni un. Fora, no li va calir.
1: Sí, clar,
0: no li va calir.
7: De hecho, quiero fichar a Chesney ahora. Quiero hacérmelo un poquito más difícil. Ahora quiero fichar a Chesney y si puede ser, pues yo qué sé, Araujo también.
0: Claro, perquè la alineació del Paris Saint-Germain a la final és la mateixa que l'any passat. Els 10 jugadors de camp, només la diferència està a la porteria.
1: També es dona Aruma per Safonov i la resta els mateixos, amb Arraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao, Fabián, Due, Quaratzhelia i Dembélé. Jo crec que té marge de millorar el PSG a la porteria, òbviament, i crec que a la banqueta. És a dir, té, per mi, 13 grandíssims jugadors, però després baixa bastant el nivell. I l'Arsenal, per exemple, crec que a nivell de plantilla és una plantilla més rodona.
3: De fet, tornant al tema Gordo, una de les coses que es valora des del Barça és que tu veus els equips puntals d'Europa i tenen 5-6 davanters top. Juguen 3, però tu de sobte, al minut 60, amb la importància que té el tema físic, té de seguir pressionant, canvies els 3 i mantens el nivell. I això també és el que vol buscar, aquesta profunditat amb qualitat de que tu canvies un davanter per un altre i no hi hagi un salt molt, molt, molt elevat de qualitat.
0: El Paris Saint-Germain, campió de la Champions, celebrant-la a ritme de Kendrick Lamar. Reincarnated, I'm a stargazing, life goes on, I need all my babies. Not Like Us era l'excusa per tornar-la a posar, Flaqui, perquè els oients que han escoltat com esmentaven a Luis Enrique de fons,
3: no dona per
0: alguns hauran identificat... No. És guapíssima, sí, aquesta cançó, tio. L'has vist o no? I el videoclip? Sí, com balla el tio?
3: Per celebrar...
0: Puja, va, calla, Flaqui.
3: Una elèctrica...
0: No, calla, puja,
3: elèctrica
0: d'arma. No,
2: encara es veuen els videoclips dels músics, sí.
0: Te'l recomano.
2: Fa molts anys que no veig un videoclip.
0: Jo, una bufanda al cap, no... Sí, és espectacular, no, com balla Kendrick Lamar. Si té una flow, no, no, no, no, no, puja, i va haver 100.000 persones celebrant la Champions a l'esplanada de la Torre Eiffel durant el cap de setmana. Molts incidents a diferents localitats de França. Més de 800 detinguts. Emmanuel Macron va dir que ja estan una mica farts de tots els aldarulls que es provoquen quan se celebra algun títol.
8: Això no és futbol, no és esport, no és el que ens agrada. Així que gràcies a la policia, gràcies als gendarmes, serem implacables amb els detinguts. No volem tornar això, prou, n'estem farts. On en ara el vol?
0: Aquí a Catalunya, el nostre corresponsal a París, el corresponsal del País a París, Daniel Verdú, explica que els incidents van més enllà del futbol. Són aquests 800 detinguts, una persona morta per un accident de moto, una altra ferida greu per apunyalaments. Daniel Verdú, aquí a Catalunya.
9: El ministre d'Interior acaba de donar les dades globals del que han suposat aquests dos dies i han pujat els incidents i els detinguts, sobretot, que arriben gairebé a 900, un 45% respecte a l'any anterior. Lo qual és una dada que fa interrogar tot el país sobre el que ha passat. O sigui, com pot ser que amb els antecedents que hi havíem, amb la previsió que es tenia del que havia ocorregut l'any passat, hagin encara augmentat en aquesta xifra, no? La gran pregunta és això. I molta gent el que està dient ara, i jo ho comparteixo plenament, és que no és una violència vinculada al futbol. Els ultras, per exemple, que és el fenomen més violent que pot tenir el PSG ara mateix, no estaven ni tan sols a la ciutat, no? Com va passar l'any anterior. Amb la qual cosa, jo crec que tot el país s'ha d'interrogar una mica sobre aquest fenomen que té a veure i té unes causes més sociològiques, culturals i econòmiques, probablement que futbolístiques.
0: Insistim, 800 detinguts, un mort, Bruno, molt pitjors xifres que l'any anterior quan van celebrar la primera Champions del PSG.
1: Sí, i és molt greu perquè ja tenies l'avís, no?, de la temporada passada. Els ultras són un problema greu a França, no és una cosa només del Paris Saint-Germain. Sembla que els estadis s'ha pogut redreçar mínimament la situació, però, per exemple, el Nantes, que estava en una situació estava a punt de baixar l'última jornada a la Lliga Francesa, es va haver de posposar el seu partit perquè va haver-hi una invasió de camp. Era el partit al que el seu entrenador, a més, es retirava. Era l'últim partit de l'entrenador del Nantes. Hem vist als últims anys imatges lamentables.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Hi ha lloc per a un rebel més.
2: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
3: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
2: I a Catalunya?
3: Catalunya, molts també. El Sabadell, el Reus...
2: I a Espanya?
3: 20.000, 40.000, un milió, no sé, molts.
2: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
4: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
5: El preu dels abonaments puja tan sols un 2,9%, que de moment està en xifres de rècord amb 31.364 abonats la temporada que s'ha assolit la millor assistència mitjana al RCD Stadium, amb quasi 28.500 espectadors.
1: El Barça i el Badalona Women tanquen la Lliga amb victòria.
5: Hat-trick de Graham Hansen i un gol de Vicky López contra el Madrid Club de Futbol, ja sense Alexia Mapillona, però Romeu davant les baixes diu que caldrà fer fitxatges per continuar regnant a Europa.
6: Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio amb les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment la idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
5: Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Badalona va guanyar 0-1 contra el Llevant i l'Espanyol va empatar 0 contra l'Atlètic Club. I una última hora, primera divisió masculina, que acabem de saber ara mateix, Íñigo Pérez anunciat com a entrenador del Villarreal.
1: Canvi d'entrada a la banqueta del conjunt groguet. A la segona divisió masculina, el Castelló de Bruno Alemany es cola als play-offs d'ascens a primera.
5: Empatat a punts contra el Burgos, ha entrat per gol a Veraix després de la victòria contra l'Eibar. Als play-offs d'ascens a segona divisió, l'Europa va empatar 1 contra el Celta Fortuna, encaixant un gol al minut 99. Jordi Cano, el golejador escapulat, deia als micròfons de Ser Catalunya que caldrà fer un esforç doble a la tornada.
7: Mira que estàvem avisats, no? Era un equip que ha marcat molts gols a l'últim minut i no hem sabut aguantar el resultat. Potser si haguéssim guanyat avui pot sortir una miqueta més relaxat, però bueno, és un partit allà que serà molt difícil, un escenari d'un estadi d'Europa i haurem de fer un esforç doble per intentar passar la ronda.
1: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
8: Bon dia.
1: Cap equip català serà cap de sèrie als play-offs.
8: Doncs no, la desfeta del Barça i el Palau amb esbroncada inclosa del públic a l'equip deixa el Barça fora dels caps de sèrie. Els play-offs de quarts de final, el millor de tres partits, queden així. Real Madrid-Tenerife, València-Surne-Bilbao, Baskonia-Penya, Llucan-Múrcia-Barça. El Barça jugarà dimarts a les 7 del primer partit al camp de Llucan-Múrcia i la Penya dimecres a les 9 a Vitòria.
1: En ciclisme, Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia i entra als llibres d'història.
5: El danès entra al selecte grup de 8 ciclistes que han aconseguit guanyar les 3 grans voltes, la Volta d'Espanya, el Tour de França i el Giro. MotoGP, victòria de Bezzecchi, que reafirma com a líder, i Marc Márquez torna amb una setena posició. I tanquem a Roland Garros perquè Rafa Hodder i Zverev s'enfrontaran als quarts de final i a la categoria femenina, avui Sabalenko-Osaka, a 8:15 del vespre.
9: El quiosc del Marcos.
10: Hola, Marcos López.
11: Hola, buenos días. ¿Y ahora qué? Luis Enrique aún no había desempolvado todo el confeti de sus hombros el pasado sábado por la noche en Budapest cuando fue preguntado por lo siguiente. Hay tiempo, respondió el asturiano, según explica el diario deportivo francés L'Equipe, en la página 12, la última que dedica en una edición especial a la segunda Champions del conjunto francés. Y recuerda que el asturiano ya ha entrado en la historia del PSG y del fútbol mundial, pero quiere ampliar aún más su catálogo de récords. Está a punto de renovar hasta el 2030. El entrenador que lleva ya 3 Champions en poco más de una década. Con el Barça, la última del Barça en el 2015, con el PSG 2025 y 2026. Mientras, Thierry Henry, una de las leyendas del Arsenal, comentaba en el micrófono de CBS Sports: Luis Enrique y el PSG han transformado para siempre la historia del fútbol francés. No he visto jugar a un equipo de nuestro país así desde el Olympique de Marsella en 1990.
8: Que França és una gran potència esportiva, ningú ho posa en dubte, i més ara amb el tema del PSG. Però els francesos tenen una doble espina clavada que aviat pot tenir curació. Fa més de 40 anys que cap francès guanya a Roland Garros i el Tour de França. Yannick Noah el 1983 i Bernard Hinault en el 85 són els últims, però ara les coses podrien canviar. Arthur Fields, de 21 anys en tennis, i Paul Seixas, de 19 en ciclisme, són la gran esperança d'una afició cansada de veure com la Copa dels Mosqueters i el Tour sortien del seu territori.

0: Fields no ha pogut participar a Roland Garros, però Seixas es veurà les cares amb Pogacar i Vingegaard en el Tour. Hi ha qui diu que és massa aviat per Seixas, però les carreteres franceses tornaran a tenir un al·licient propi. Veurem què passa.
1: Vingegaard, que ve de guanyar el Giro, sí, i ha aconseguit ja la triple corona. El 2022 i 2023 va guanyar el Tour, el 2025 va guanyar la Vuelta,
0: sí,
1: i el 2026 ha guanyat el Giro.
0: Sí, sí, és del club selecte de, que pot dir que ha guanyat les tres grans, no? I aleshores, bueno, el Tour de França aquest any es presenta amb Pogacar, Vingegaard molt en forma, i amb aquest jove valor, que és Seixas, 19 anys, que els francesos estan com a bojos.
1: Un Tour de França que començarà a Catalunya, a Barcelona, que passarà per Tarragona, i per això divendres anem a fer el Què t'hi jugues des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11. Us esperem, si us ve de gust, 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ens envieu un WhatsApp per dir-nos els que vindreu, quan, òbviament, l'entrada és lliure, i passarem una bona estona de ràdio amb un especial Tour encapçalat pel Xavi Seixó, i després obrirem la Taverna dels Bojos amb el Cristóbal, el Tio Faja i tots els que ens acompanyaran des del Teatre de Tarragona. 606-32-72-11, si voleu venir a viure la ràdio en directe aquest proper divendres a Tarragona.
2: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba Què t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal, com estàs?
5: Hola, Núria.
6: Què tal? Bon dia, com esteu?
5: Bé.
6: Tot bé?
5: Sí.
6: Molt bé. A veure si d'aquí una estona... No, mira, ja veig que és l'estudi. Punxarem si queda aquí una estona a Santi Ovalle perquè la gent vegi com de Moreno ha tornat.
1: Sí. Ah, enfoca'l.
6: No, ara mateix. Bueno, ara no.
1: Acaba de saber de la taula.
6: Quan torni, sí, quan torni ho faré.
1: Som pluriempleats aquí.
6: No, és que ha tornat. Sí, bueno.
1: Sí, sí. On has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
7: No, dies sueltos. Dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
6: Sí. Molt bé, bona terra.
7: Sí. Bàsicament.
1: Has anat al Molí a menjar o no?
7: No.
1: Mal fet.
7: No, no. He anat a... com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
5: El balcó de no sé què.
7: El balcó de Sant Bart... de Cadaqués, Cadaqués, allà.
1: Ah, mira que era fàcil, de recordar. Sí,
5: Molt bé, macho.
7: Molt bo, molt bo.
8: El balcó de Cadaqués, Cadaqués.
7: I sobretot he anat, ahir vaig anar al Banys Tarrides de Sant Pol
6: Santi,
7: de Mar.
6: Santi, es diu el balcó de Sant Antoni, sort que l'Helena t'ajuda.
1: És que l'Helena té qualitat.
7: Però bueno,
1: es moure's en els restaurants.
6: Es balconet de Sant Antoni.
1: Es balconet de Sant Antoni.
5: No ha encertat ni una.
6: No, no, cap. Ni balcó.
8: Quan estàs de vacances, el nom...
1: Sobretot quan vas a dinar i estàs de vacances...
8: Clar, el nom...
1: Acabes sortint d'un lloc que no saps com es diu.
8: Deixes portar. Com ha de ser, Santi? Sensacional.
7: Que sí.
6: Dit això...
7: Orai.
6: I a què heu tret el tema de Luis Enrique i de si algun dia podria tornar o no al Barça? Hem preguntat si que flaqui, si a la gent li agradaria que algun dia Luis Enrique tornés a entrar al Barça. La resposta és contundent. 81% sí, que Luis Enrique torni a entrenar algun dia al Barça, només un 19% diu que no.
8: Que bonic seria. És que els de la teva estat els tindríem, els encendria, però com molt bo. No?
1: Ara, molaria que coincidissin Luis Enrique i Mourinho.
8: Sí?
1: Que van estar al Barça junts, no? Van coincidir, no? Estaves tu.
8: Sí, sí. No, crec
5: que,
8: no sé si molaria
5: gaire. No crec que aguanti gaire Mourinho.
1: No, quan vingui Luis Enrique al Barça, si és que ve, Mourinho ja no estarà al Madrid. M'hi jugaria les dues mans.
5: Jo també.
8: La de Mourinho, aquesta...
1: D'aquí una estona parlarem del Madrid, que l'entrevista al País d'ahir porta cua. El canvi de model de propietat que vol fer Florentino Pérez s'ha convertit en el tema central de la campanya. En una estona parlarem amb l'Héctor González, que cobreix el dia a dia de l'actualitat de les eleccions del Madrid, per saber què pensa la gent sobre aquestes propostes de Florentino Pérez. 12:33, missatges al 606-32-72-11.
5: Tot
1: està bé,
5: tot està
1: en ordre.
5: Va, comencem pel David.
9: Felicitats, Luis Enrique. Ara, al Qatar Sant Germain, ni aigua.
1: Qatar Sant Germain.
9: I tema Bacales, què? Una multeta i fins que passi alguna cosa, no?
5: Multassa.
9: Està amb això, juguen una altra lliga, aquest, senyors? Va, bon dia a tothom.
10: I seguim amb... és que Luis Enrique, evidentment, és l'àudio del dia d'avui. Va, el Sergio.
11: El proper entrenador després del Flick ha de ser el Luis Enrique. Tenim un Luis Enrique que és un mestre. Us vau fixar que hi havia un moment que l'Arsenal s'aturava al mig del camp, no pressionava al final, al minut 80. El PSG tampoc anava a buscar com a boig el partit per no caure en alguna contra de l'Arsenal. O a les semifinals amb el Bayern, com donava les indicacions al porter que xutés al costat del córrer perquè tragués davant del Bayern i pressionar l'altre camp. O sigui, hi ha moments que ets conscient de les teves limitacions i marques una estratègia d'èxit.
12: Està molt bé això del saque de que va al lateral, però...
1: Com?
12: Potser estem portant una mica a l'extrem això de les, de les... Jo vaig dir pijadetes a Carrusel, se'm van tirar sobre els entesos, però... Si vas veure el servei inicial que va fer l'Arsenal...
1: Sí, sí, una cosa estranyíssima. Ho va explicar Arteta després,
12: bim!
1: O no?
12: La tira cap amunt. A mi em volen, a vosaltres que en sabeu, quin guany tàctic et pot donar
1: no
12: això.
1: No ho va explicar Arteta, això, després?
12: No, no,
1: perquè altres, ho va fer dues vegades.
12: Tenia altres coses.
1: Sí, sí, ho va fer dues vegades.
8: Això ho va fer Racing de Santander la temporada passada.
12: Però
8: cada
12: què
8: partit
12: et dona?
1: Perquè no és tirar la pilota cap a l'àrea rival, perquè així vas a pressionar. O tirar-la fora perquè saquin de banda en zona defensiva i vas a pressionar. No, no, és un globus que et cau pràcticament al mig del camp.
8: Jo no
12: vale,
8: vull,
12: doncs ja
8: no
12: està,
8: vull dir
12: aquesta és la reacció.
1: No, ara farà conyes. Que tu has estat futbolista professional, tu, Delmas, ets analista tàctic. De què serveix aquesta tonteria?
12: Per mi, si ho preguntes així...
9: Ja. Tonteria, és que clar...
12: Home, salveu-ho. Salveu el futbol, salveu la pissarra.
13: Condiciona
12: la tàctica.
13: A veure, per mi té un...
1: Jo vaig a fitxar un entrenador que em diu que s'acarà així i automàticament queda descartat.
8: Estic molt a favor.
1: Per imbècil.
12: Però per insistir. També ho fa això, que l'any passat...
1: Això, aquesta tonteria, no.
12: Tira la bola fora.
1: Sí, clar, perquè la tira fora. Sí, perquè saquis de banda en zona defensiva i puguis anar a pressionar la sortida de pilota rival. Encara té un mínim sentit, aquesta.
12: Safonov, totes les boles, Arteta. No, per què? Què guanyes?
1: Va, intenta explicar-ho, Àlex Delmas.
13: Per mi, va, a veure, per mi hi han mil coses més importants que això, però la de Luis Enrique és exactament
1: no,
13: el que
1: ha dit. No, la de Luis Enrique no, la d'Arteta.
13: Vale, jo l'únic que entenc és que tinguin un duel que no sigui favorable per la defensa. És a dir, si tu
12: però
13: vas,
12: si ja tens
13: vas
12: la pilota,
13: endarrere.
12: Tu!
13: Ja, però si tu vas... Tu no vols perdre, no vols assumir riscos, com va fer tot el partit a l'Arsenal. Passava, no vull assumir cap risc en sortir de pilota, vale? Doncs ja partim d'això, la tires cap a dalt i l'únic sentit que li veig és que el defensa no pugui atacar aquest duel anant defensant cap endavant, vale? Amb la inèrcia de la carrera. Per tant, que sigui un duel igualat entre dos jugadors del mig del camp. És l'únic sentit que li veig, però jo coincideixo que no té massa
1: història. Ningú li va per aquesta qüestió, no?, després del partit.
14: Crec que Arteta tenia poques ganes de parlar. No, crec que no he vist totes les entrevistes, per exemple, que li fan a la tele. És possible que li hagin fet. Jo no he vist cap clip d'Arteta explicant d'aquesta manera. Explicaven, parlàvem amb algun periodista anglès i deien que ells posen molt el focus en... lo fort que és l'Arsenal als duels, a les segones jugades, i que volien marcar territori. Veiem que aquesta primera ja se l'emportava l'Arsenal i que si volia guanyar el PSG hauria de ficar la cama igual de fort que ells.
8: Sí, jo veig això, un missatge, no?, de dir...
12: Però tu creus que
8: jugarem a una cosa... No, no, a mi jo ja et dic que no vull utilitzar les vostres paraules, que són una mica més...
13: Però quasi,
8: Però em sembla... I m'és igual que sigui la dels Enrique, la del Racing, renunciar a la pilota quan la tinc, jo no te la compro mai.
1: Totalment d'acord. 12:37, el Barça ha fitxat Anthony Gordon, es va presentar divendres a última hora, després d'esperar una estona que se solucionessin problemes burocràtics, 8 hores. I ens va sorprendre a tots amb aquestes declaracions en un perfecte castellà.
15: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: Anthony Gordon, que després va signar samarretes i quan un aficionat li va preguntar com estava, li va respondre en català. Estic molt feliç. Per tant, veurem si triomfa o no. Jo crec que sí, que triomfarà. El que és segur és que ha arribat i ha caigut amb bon peu, perquè sap on arriba.
8: Exacte, però parla molt de la personalitat, del que veurem després en el camp segurament, no? Però quan un ja el primer dia té molt clar algunes coses, vol dir que després, ja, o sigui, si les tens al principi, és difícil que després es torci molt la cosa. A mi m'ha impressionat, però bé.
1: Oblim la del Masterclass.
10: Oblim?
1: Oblim.
10: Oblim.
16: Del Masterclass.
1: Pensava que no us n'havíeu adonat.
10: Sí, que no. Sí. Estem aquí, estem a la casa del temps. Estem...
12: Oblim.
1: Aquí tothom esperant la mínima errada, eh?
12: Has estat sublim.
1: Sí, és perquè esmorzo cada dia al bar La Palmera amb el Chen i alguna cosa s'enganxa, saps?
8: Home.
13: I tot, el Chen i l'altre, com es diu?
8: Molt bé.
1: Chen, tots es diuen Chen. Sí. Per a més, els que els he preguntat, tots es diuen Chen.
8: Bueno, no, però perquè tu penses que cada dia saludes el mateix, no, però no.
1: Això t'ha quedat una mica racista,
8: perdó.
1: Targeta groga.
8: Sí, sí, sí.
1: I a la propera, vermella i al carrer.
12: Sortim.
1: Àlex, aviam, Anthony Gordon aportarà al Barça diferents coses. El primer que destaques tu és que és un jugador que et permetrà atacar els espais i això del tempo, què vol dir?
13: el moment de l'arribada. És molt bo tancant espais, no només perquè és rapidíssim, hem de recordar que és el jugador que marca, o que va marcar, el pic de velocitat més alt de tota la passada edició de la Champions, amb 34 km per hora. Més que Rafinha, més que Ferran, més que Vinícius, més que Mbappé.
1: El tio més ràpid de la Champions és Anthony Gordon.
13: El que va tenir el pic més alt.
1: 34 km per hora.
13: Sí, és molt ràpid, és rapidíssim, és més bo del que s'ha parlat tècnicament, però sobretot té molt bon tempo d'arribada. El tempo és allò que, el moment que tu esculls per arribar a l'àrea en el moment precís per poder rematar, per no entrar en fora de joc, té molt bon tempo, ataca molt bé els espais i això li encanta Flick, segur, i per tant el Barça en pot treure molt rèdit.
1: Per tant, el primer punt és que és un futbolista molt ràpid, 34 km per hora de pic de velocitat a la última Champions, el futbolista més ràpid d'Europa, això permetrà atacar els espais. És un futbolista que pressiona molt i que té alta capacitat de repetir esforços.
13: Sí, pressiona molt bé, orienta bé les pressions, aquesta rapidesa, aquesta intensitat la fa servir per alçar els a pressió, és molt bo. Té 2,2 recuperacions de mitjana per partit, que per ser un atacant és molt alta, per exemple Rafinha, que tots diem que és un gran pressionant, té 2,1. Ah. Per tant, això també li servirà. El Barça parteixi des de l'esquerra, parteixi des del centre, des d'on sigui, per poder-ho fer, i després que és una altra bèstia, és a dir, el que porta el Barça aquí no és un perfil diferent, sinó és que replica el mateix perfil, després en parlarem, però el mateix perfil que té amb Rafinha, amb Ferran, per tant, és una altra bèstia anant als espais i repetint esforços.
1: Ja vam explicar que el Barça havia detectat que en determinats partits li faltava energia, partits d'alta intensitat, sobretot quan no tenia Rafinha, i que hi havia un informe dels tècnics del club on destacaven que el podi dels jugadors amb més capacitat per repetir esforços a alta intensitat d'Europa estaven Rafinha, Anthony Gordon i Barcolà. És un futbolista que marca gols.
13: Per mi té gol. Per mi encara no té les xifres d'un primeres passes, evident, però per mi és tan clara rampa de pujada golejadora. Les tres últimes temporades són 12 gols, 9, 17 aquesta temporada amb 10 a la Champions, i sobretot crec que té gol perquè té molta determinació en les seves accions, no? És a dir, evidentment el Newcastle no et genera tant com el Barça, però cada vegada que ell té alguna acció en la que pot fer gol, i va amb molta determinació, per tant, això em porta a pensar que el Barça pot doblar les seves xifres.
1: I el que hem comentat abans és un futbolista que aporta versatilitat i alternatives per a Hansi Flick.
13: Moltíssima, i això és el que em motiva més del seu fitxatge, perquè si el Barça aposta per un jugador a 70 milions més variables, jo entenc que no ve aquí a ser un quart davanter, per tant, serà més titular que alternativa. Si és un jugador que replica aquests perfils que dèiem, aquí em porta a pensar que potser Flick té alguna cosa al cap, que hi ha algun canvi de rol de Rafinha, hi ha alguna possibilitat de que puguem veure Lamine més per dins amb dos extrems atacant l'espai, que li permet coses a la pissarra que no permetria, i és que jo tinc moltes ganes de veure què té pensat l'entrenador, perquè crec que alguna cosa té.
1: Ho hem comentat abans, parlant del Paris Saint-Germain, extrapolant-ho al Barça, aquest és un dels motius pels quals Anthony Gordon s'incorpora a l'equip, i un periodista alemany va dir que Hansi Flick el desitjava tant.
12: Desesperadament, va dir.
1: Que permet alternatives a l'atac, no d'un partit a l'altre, sinó dintre del mateix partit. Jofre.
8: A mi hi ha dues coses a afegir això del Mas, que no sé si és afegir. Una, que li tinc molta fe a aquesta decisió, crec que tant Flick com Deco, que em sembla que ens han demostrat que els hi podem fer confiança, i que si han apostat els diners que han apostat és perquè els hi convenç molt i perquè li veuen un potencial que crec que té. El preu pagat és alt, és veritat. Esperem que d'aquí temps no massa, considerem que no fos molt. I dos, que més enllà de les recuperacions i tota aquesta energia, crec que és un futbolista que pel joc del Newcastle i perquè l'hem vist, el relacionem molt, passa una mica com amb Gavi, no? Que el relacionem molt amb molta energia. Són futbolistes que amb la pilota al peu tenen nivell. Sí, té timing d'arribada, però no és un 1 contra 1 de Lamin, però és un jugador que si li dones al peu té molta capacitat, i crec que amb això farem un saltet més.
1: Sobre el preu, evidentment és alt, 70 milions més 10 en variables en funció dels títols guanyats, per exemple la Champions, però ho ha explicat el Bruno Alemany al Bar. Si vols a un futbolista de la Premier, a qui també pretén fitxar Liverpool, ell és de Liverpool, i el Bayern de Múnich l'has de pagar, i com més temps passi, pitjor.
8: Va estar al
1: Liverpool.
8: Perquè
1: pujarà el preu. Sí, sí, va estar al Liverpool, a l'Everton. Mm. Aquí és on el Barça, ho vam explicar la setmana passada, accelera perquè es posa en alerta, ja que la família és d'allà, i òbviament si tenen una bona proposta i els altres clubs no reaccionen, fàcilment vulgui anar cap allà. i el que va fer el Barça és esbrinar què pagava el Bayern de Múnich, quina era l'oferta del Bayern de Múnich, sabent que el jugador volia anar al Barça, van calcar l'oferta del Bayern de Múnich i se'l van emportar. Anthony Gordon, una operació que va ser, evidentment, cuinada a foc lent perquè feia temps que seguien el jugador, però negociació express perquè es va tancar ràpid.
8: Perquè ens el fotien.
13: Sí, exacte. Deixa'm afegir dues coses, només el que ha dit el Jofre. Primer de tot, molt important això, és a dir, és un jugador, ja ho he dit, és molt més bo del que se'ns està venent perquè el veiem córrer tant que sembla que sigui descontrolat. Tècnicament és molt més bo. No estem parlant d'un virtuós, però tècnicament és molt més bo. I després, clarament, és un jugador per competir a Europa. És a dir, aquí sí on jo li veig que el Barça guanya, fa aquest pas endavant, és un jugador a ritme europeu.
1: Per cert, si el veieu físicament, ens ho va destacar el Joan Tejedor l'altre dia i per fi vaig poder posar nom a l'actor que em recordava Anthony Gordon, Bradley Cooper.
8: Sí.
1: Bradley Cooper és més guapo, però s'assembla a Bradley Cooper, tio.
8: I té un flow interessant, eh? És veritat que la roba d'ajuda per aquesta presentació que va fer i tal, però és un tio que
10: esteu
8: crec
10: sonats.
8: Que aquesta personalitat també case. També
10: esteu
8: case.
10: Sonats, però si sembla... Sembla un esmirriat, si sembla, tal com anava vestit l'altre dia a la presentació, semblava que li faltaven els
8: poca
10: colors.
8: Poca cosa.
0: Mira, li anava una mica gran, és veritat.
1: I ja que ha parlat, sí. Semblava un nen.
8: Oversize.
1: El Pau Covarsí li ha preparat una carta de benvinguda.
0: Jo no puc anar gaire...
8: Senyit.
0: M'agrada l'oversize.
8: Sí.
1: Anthony Gordon, carta de benvinguda de Pau Covarsí a Anthony Gordon.
8: Vinga.
10: Benvolgut Anthony Gordon, d'ara en endavant Antoni. Primer de tot, benvingut al Barça. A la teva presentació he vist que has entès bastant bé de què va aquest club. Ja sembles bon Jan amb aquesta cara d'escolonet que s'ha marejat a l'autobús. I que pinta que amb tu doncs, ens ho passarem molt bé jugant a futbol. Dit això, Toni, no t'he vist encara, però ja t'he expedit el carnet de maulets. T'he afiliat al sindicat de llogateres i t'he apuntat a Tsunami Democràtic, això últim mes en plan broma, perquè si no corres et trauré un QR per enviar-te a l'aeroport. He vist que ja has dit que estàs molt feliç i ho has dit en català. Em sembla un bon inici, però, nano, tu no ets en Flic. Tu, en dos dies, et vull llegint Tirant-lo Blanc, recitant les homilies d'Organyà i mirant Plats Bruts. Això que fan tants de mirar Merlí, ho sento, però aquí no som de profes de filosofia de 60 anys que se munten amb professores de 30. I'm so sorry, però hi ha una cosa que se'n diu en relacions de poder i, my friend, you have to learn about this. Per tant, Plats Bruts, Dirty Dishes, ok?
8: Vale.
10: En algun sentit s'han ballit malament, però no seré jo qui ho canceli tot per un tang a la platja i en Ramon mirant senyoretes. En fi, Toni, sigues benvingut al Barça. Si necessites més ajuda, et presentaré el monitor de l'aula d'acollida, que es diu Andreas. És un nano molt maco, però compte quan el saludis no li donis la mà molt fort, perquè potser li trenques dos dits. Un dia li vaig dir hola així a cau d'orella, i li va caure l'orella a terra, amb l'orella es va entrebancar i gairebé se'm desnuca. Sigues benvingut al Barça, Toni, i recorda que només dient visca Catalunya no n'hi ha prou. Et falta una paraula.
1: I a tot això, el Barça intenta obrir negociació amb l'Atlético de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Ha estat intens el cap de setmana a les xarxes socials.
0: La que s'ha liat, tu.
1: Heu, suposo, llegit els missatges del community manager de l'Atlético de Madrid i s'ha fet viral un vídeo de Julián Álvarez de petit.
17: ¿Quién es tu ídolo en el fútbol actualmente?
18: ¿Ah?
17: ¿Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito?
18: Sí.
17: ¿Y tu equipo que sos hincha?
18: River, del Barça, de Calquín, bueno, y de Argentina.
1: ¿Diu de River, del Barça?
0: No, es Brino...
7: Calquín, no? Sí.
8: Alguna cosa que
0: l'Atlético
8: és menor.
0: L'Atlético no.
10: Algú en idioma d'aquests estanys.
1: Pedro Fullana, què tal, com estàs?
19: Com va, bon dia.
1: El Flaqui, com dius, Estef, fotent a l'Atlético, No sabia que estaves tu preparat allà per respondre a l'altre costat del telèfon.
19: En Flaqui no, perdona. Flaqui... No.
0: Tenim discussions amb el Fullana per WhatsApp. Va, discussions,
19: no, perdona.
0: Intercanvi de parets.
1: Ah, sí?
8: Pujadeta de tota la vegada.
0: No.
19: En Flaqui és d'ironia a la ràdio i l'Atlètic de Madrid d'ironia a xarxes socials.
8: A xarxes.
7: L'equip era Calchín, que és d'on és ell.
1: Calchín. Mira, seria ja un nom bo per un restaurant. Calchín.
19: Tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
1: Què deies, Pedro, perdona?
19: No, dic que tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
0: Clar, perquè ha dit el Barça, si t'ho està deixant clar.
10: Sí.
19: No, però si jo ho tinc clar, si jo més o manco ho tinc clar des de fa mesos, sí, sí, ja des d'aquell dia que no va contestar a aquella pregunta després de Champions, que deia no lo sé, puede que sí, puede que no, jo tinc clar que en Julián s'aporta de sortida la té oberta i no tenia clar quin era el seu futur. Aposto jo que no, li estaven demanant una cosa que no anava a dir perquè ni ell mateix sabia, i jo te diria que avui tampoc sap què passarà directament aquest estiu.
1: Sí, això no ho sap ningú, el que passarà amb Julián Álvarez. Per què l'Atlético fa aquests missatges a través de les xarxes socials? Hi ha alguna, diguem-ne, explicació més enllà de que s'escalfi per tot el que es diu? Respon alguna estratègia o per què?
19: Bàsicament perquè l'Atlètic de Madrid està molt enfadat amb el Barça, perquè entenc que des de fa molt de mesos està xerrant del jugador, està posant tot el foco damunt un jugador que té contracte amb l'Atlètic de Madrid, que en moment determinat de la temporada, on precisament ha coincidit en les prèvies de les eliminatòries davant el Barça, s'ha xerrat molt de Julián, va xerrar Araujo, evidentment li demanen, també ha xerrat Laporta amb tota la seva candidatura de cara a les eleccions, han xerrat molt a Barcelona de Julián Álvarez i entenen que per respecte a un altre club amb el que té contracte això no s'ha de fer. Per tant, l'Atlètic de Madrid està enfadat amb aquest tema, independentment de que també està molt enfadat amb els representants del futbolista, perquè entenen que estan col·laborant a que s'estigui xerrant tant fora del terreny de joc de Julián Álvarez el seu futur al Futbol Club Barcelona, i perquè fan una espècie de subhasta pública de cara a l'exterior. I a partir d'aquí, pues, l'Atlètic de Madrid entén que molt xerrada, oferta, firma oficial que no havien rebut en aquells moments, es veu que hi ha gent de l'Atlètic de Madrid que pot saber que el Barça en el seu moment anava a oferir 100 milions d'euros, perquè dins el que arriba per part dels intermediaris que estan dins l'operació o que han intentat entrar dins l'operació, ja aquesta xifra més o manco era coneguda, però aquí el que hi ha és un emprenya monumental de l'Atlètic de Madrid amb el Barça directament i amb els agents del jugador. No tant directament amb el jugador, però sí amb els agents i amb el Barça, i per això varen voler jugar, pues, irònicament, com han fet molt aquesta temporada, amb els àrbitres, amb el Real Madrid, amb tot el tema de com s'està gestionant aquest assumpte.
7: La informació que maneguem nosaltres des d'aquí de Barcelona és que dimecres hi ha aquesta reunió de la que tant s'han parlat, de part de l'estructura del club, Deco, Alejandro Echevarría, es reuneixen amb la gent de Julián Álvarez, i es reuneixen amb uns altres...
1: La gent de Julián Álvarez és Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo.
7: I es reuneixen amb uns altres agents, que són Juanma López i Andy Vara, agents de Joan García, agents de Dani Olmo i de molts altres jugadors que han estat...
1: Sí, els de l'empresa Niagara Esports.
7: Correcte. Una de les agències que millor relació té amb el director esportiu del Barça, amb les que més avui treballa i li ha tancat els últims fitxatges. Aleshores, aquesta empresa, Niagara, té la demanda del Barça de dir, escolta, tu que coneixes l'Atlético, que treballem amb tu...
1: Perquè Juanma López va jugar a l'Atlético.
7: Sí, i que treballem amb tu, que hem fet els dos últims fitxatges amb tu, creiem que ens pots ajudar a intentar desllorigar aquesta operació amb l'Atlético de Madrid. I aleshores reben un mandat d'intentar ajudar a dur a bon port l'operació de Julián Álvarez. Tot això amb el beneplàcit de la gent del jugador, Fernando Hidalgo. Aleshores, divendres, crec que és divendres, Fabrizio Romano publica una oferta, publica que ja el Barça ha fet una oferta de 100 milions d'euros, que tu també vas dir que el Barça està en disposició, sí, no?, d'aquests 100 milions d'euros.
1: Sí, nosaltres vam dir que el Barça volia fer una oferta d'uns 100 milions, sí, d'euros. El que no teníem certificat és si la va arribar a fer formalment, que ja he llegit a Mundo Deportivo que, sí, ho va fer. El Barça, la va traslladar per escrit.
7: El Barça, anem a fets consuats i la informació que tenim a aquesta hora. El Barça formalment, quan li preguntes, has fet una oferta de 100 milions, la resposta és, no t'ho dic, no volem remoure més aquest tema.
1: Aquesta és la resposta, diguem-ne, oficial, formal.
7: A partir d'aquí, les fonts que nosaltres consultem i que coneixen de com va aquesta operació, com ha publicat Mundo Deportivo avui també, confirmen que es va fer aquesta oferta dos dies després de la reunió. La reunió va ser dimecres, doncs divendres, no?, que ja es fa aquesta oferta de 100 milions d'euros, i pel que nosaltres diuen, no hi ha resposta de l'Atlético de Madrid, que jo crec que la resposta és la pública, els tuits de l'Atlético de Madrid.
1: És a dir, no.
7: I així
1: que
7: està.
1: Era el que jo crec que ja pensava el Barça que diria l'Atlético, no a l'oferta de 100 milions d'euros. Però des de l'Atlético, Pedro, diuen si el Barça ha fet oferta formal o no?
19: No volen saber res perquè directament no valoren una oferta de 100 milions d'euros i menys del Futbol Club Barcelona. Això és la realitat, i aquí hi ha la resposta dels tuits que varen viure aquest cap de setmana i un poc és la resposta pública a tot això. A l'Atlètic de Madrid hi ha gent, evidentment ja saps que dins un club no només hi ha un màxim representant, en aquest cas ja estem xerrant d'una empresa exterior com és Apollo, que es veu que la gestió, encara que ells siguin propietaris, la mantén Gilmarín, que és la persona ara mateix dins l'Atlètic de Madrid que encara pren totes les decisions i té la darrera paraula. A partir d'aquí, dins l'estructura, hi ha una secretaria tècnica encapçalada per Mateu Alemany, en aquest cas també amb una segona peça diguem, important, encara que crec que a l'hora de prendre decisions no té molta capacitat, com és Carles Bucero i com hi ha una secretaria tècnica completa. I l'Atlètic de Madrid fa temps que saben que el Barça oferirà 100 milions d'euros. Una cosa és la formalitat de fer-ho de forma oficial amb una oferta per escrit, i l'altra cosa, el que ja tots sabem en el món de futbol. Hi ha paraules, xerren intermediaris, hi ha apoderats que xerren en nom de determinat club o de determinada persona, i ja saps que t'oferiran o en quina disposició està l'equip rival. I fa temps que dins l'Atlètic de Madrid saben que el Barça pot oferir, si no hi ha jugadors de per mig, més o manco 100 milions d'euros. I ja automàticament, quan saben això, independentment de que l'oferta sigui o no formal, la resposta interna de la persona que té la darrera paraula, que és Gilmarín, és clara i contundent. Ni ho valora, no la valora. Per damunt d'aquesta xifra, entrarà a negociar l'Atlètic de Madrid? Més o manco, pareix que per 150 milions d'euros o una xifra propera, Gilmarín es podria plantejar vendre el futbolista, perquè entén que es mal cap a l'Atlètic de Madrid seria important, perquè perdria un jugador que per ell és franquici, perquè haurien de veure com després has de refer tot el projecte per fitxar un jugador que el substitueixi. Evidentment tindries molta capacitat econòmica, però Gilmarín no vol vendre a dia d'avui a Julián Álvarez, i menys per 100 milions d'euros. A partir d'aquí, l'emprenya de Gilmarín i de l'Atlètic de Madrid amb el Barça és evident, ja ha quedat escenificat en públic. Per tant, si ha de negociar amb qualque club, crec que ho té més difícil el Barça que el reste del món ara mateix.
1: Perquè el paper de Niagara Sports, de Juanma López i Andy Vara, quin és? És a dir, l'Atlético de Madrid accepta negociar amb aquests intermediaris, que pel que has explicat, Santi Ovalle, els posa el Barça.
7: Tenen el mandat del Barça, sí.
1: I l'Atlético, què diu?
19: Juanma López ha estat molt d'anys vinculat a l'Atlètic de Madrid perquè és el representant d'Álvaro Morata. Evidentment, és un representant que sempre ha tingut molta confiança de Gilmarín, que de fet és un representant que maneja gran part de jugadors, o una bona part de jugadors, de la cantera de l'equip matalasser. Jo crec que el Barça el que fa és que sap que Mateu Alemany té una situació complicada per part de Deco i intenta ficar un intermediari que saps que és proper a l'Atlètic de Madrid. A partir d'aquí la resposta és la mateixa, perquè no és una qüestió de persones, és una qüestió de fets. I l'Atlètic de Madrid li vengui Juanma López, o com per exemple han arribat altres apoderats amb capacitat per negociar o per xerrar en nom de l'Arsenal, que s'han ficat a l'operació xerrant de l'interès del Paris Saint-Germain, que a dia d'avui no s'ha traduït amb absolutament res. És a dir, a dia d'avui el Paris Saint-Germain no és a la qüestió de Julián Álvarez, perquè en cap moment ha donat una passa més enllà de gent que diu que el PSG està interessat, que pot arribar a dur una oferta de determinades condicions. A dia d'avui no hi ha res. A dia d'avui hi ha Arsenal, que és vera que ha fet més passes, ha xerrat amb el jugador, s'ha reunit amb els agents fa ja bastant de mesos i que està en disposició de fer una oferta, i que el jugador a Anglaterra, per lo que sabem, no hi vol anar. És a dir, és el darrer de tots dins la llista de prioritats. El tema és que aquí el PSG, per exemple, que se xerra molt, a dia d'avui el PSG no existeix. El PSG hi ha una declaració d'intencions d'intermediaris, d'apoderats, que diuen que farà qualque cosa, però a dia d'avui no ha fet. Allà el Barça.
1: I serà ara mateix, un estiu llarg.
19: L'Atlètic de Madrid, en el Barça, no li vol vendre. Ara, dubtes, si ofereix una gran oferta de 150-160 milions d'euros, l'Atlètic de Madrid s'ho planteja.
1: Ho veurem.
19: A dia d'avui és l'incògnita.
1: Fullana, una abraçada forta. Pausa.
19: Que vagi bé.
1: I endreçem l'actualitat abans d'obrir la segona hora del Que t'hi jugues.
20: Que t'hi jugues.
21: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

resumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i cinc, el Què t'hi jugues?
3: Ens divertim.
4: Com vulguis, eh?
5: Per divertir-me.
2: Espera, torna'm a fer bé. Mira que hem tingut temps per preparar l'entrada de la segona hora del Què t'hi jugues, eh? És que t'has equivocat d'imitació, Bermo, si ho hem parlat a la pausa.
6: No, però ja estaria bé que m'avisessis, és el meu moment estrella del programa.
2: I dono pas al Bermo fent una senyal i s'equivoca d'imitació, clar, em fa tantes. Va, torna'm a començar bé, va, vinga, va.
1: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Ara sí, va, fem-ho bé. Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divert...
7: Ara! Exclusiva! Al tanto! Exclusiva mondiale, sabuta d'avui mateix, fresca, fresca, fresca. Anthony Gordon... è fatto, please don't go al Barcelona. La primera.
5: Solo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: Esto lo hago
5: para divertirme, para divertirme, para divertirme.
2: No m'ha acabat de fer gaire bé, Flaqui, però millor, no?, que al principi.
3: Sí, però estaria bé que m'avisessis, que no t'he dit res en aquells moments.
8: Gordon, eh? Fato,
2: eh? Ai, Seixó, aquí t'emportes per davant, avui.
9: Doncs mira, avui m'emporto la normalització que hem fet de la calor a les competicions esportives. El canvi climàtic ens porta calor extrema ja fora de l'estiu i els esportistes ho comencen a notar. Podrem posar alguns exemples de competició d'èlit, com per exemple el número 1 del món en tenis, Sinner, a qui un cop de calor li va costar l'eliminació Roland Garros, a les altíssimes temperatures de l'Open d'Austràlia. Ahir l'asfalt del circuit de Mugello va arribar a 50 graus a la cursa de MotoGP. Alguns estudis afirmen que els ciclistes del Tour de França estaran sotmesos a temperatures extremes durant les etapes al juliol, i així podríem seguir. Això són esportistes d'èlit, però no podem oblidar l'esport de base, on milers de nens i nenes també estan exposats a la calor. No és fàcil, però s'ha de prendre mesures. Per mi la primera seria jugar en hores on el sol apreti molt menys. Per cert, la FIFA ja ha situat la recomanació de la pausa d'hidratació als minuts entre 22 i 25. Tota prevenció és poca.
2: El Mundial a quines hores hi juga?
3: Doncs hi juga, clar, ja seran hores de bastanta calor, perquè hi ha partits a les 12 del migdia, hi ha partits a les 3 de la tarda, hi ha partits a les 6 de la tarda, altres que són a les 8-9 del vespre, però clar, s'esperen temperatures altes i, com ens explicava el Vaquero, gran incidència també de les possibles tormentes elèctriques en estadis que no són coberts.
2: Sí, ja sabeu que s'atura qualsevol esdeveniment si hi ha risc de tormenta elèctrica i ho vam viure al Mundial de Clubs de l'estiu passat, on es van aturar molts partits.
3: Va ser un bon assaig de cara al que ens espera a partir de l'11 de juny.
2: Per tant, sabrem quan comencen en teoria els partits, mai quan acaben, perquè dependrà de l'amenaça de tormentes elèctriques.
3: Sí, senyor.
2: Us recordo que divendres anem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. Us esperem si voleu viure una bona estona de ràdio. 606-32-72-11. 606-32-72-11. Ens envieu una nota de WhatsApp explicant quants vindreu al directe que farem.
10: Sereu nom i cognoms.
2: Divendres 5 de juny. Divendres 5 de juny, des del Teatre de Tarragona. Xavi, on parlarem molt del tour.
9: Sí, perquè a més jo crec que ja podem dir que la persona clau per portar el Tour a Barcelona ha estat Rubén Peris, i Rubén Peris ens explicarà interioritats del Tour. I després podrem parlar amb un històric exciclista que està afincat a Torredembarra, que és Pedro Torres, que va participar a 7 Tours i va guanyar la muntanya en un Tour de França. Va guanyar el mallot de Topos.
2: Oh, que el porti, eh?
9: Sí, el que passa que l'altre dia vaig parlar amb ell i diu que l'està buscant perquè no el troba.
7: No me digues que té el mallot del campió de la muntanya d'haver guanyat una etapa i no sap on està.
9: Jo el primer que li vaig dir és porta el mallot i em va dir...
2: No entenc aquests esportistes que aconsegueixen grans fites i no li donen importància al trofeu. És el que et queda per tota la vida, el record i el trofeu.
6: El va ficar a la rentadora.
9: I després explicarem una història que els més veterans que ens estiguin escoltant ara recordaran. L'any 65, Pere Francés, que per desgràcia ja ens ha deixat, es va escapar abans de la frontera, a una etapa del Tour que acabava a Barcelona, a Montjuïc, i va estar escapat tot l'itinerari i va arribar en solitari i va guanyar l'etapa a Montjuïc. I la gent, escoltant la ràdio, sortia als carrers a animar-lo i a tirar-li aigua i tal per tot el recorregut que, va fer per Catalunya, Pere Francesc, que va acabar guanyant aquella etapa, i és un dels grans records del Tour de França a Barcelona.
2: Ja sabeu que el Tour de França comença a Catalunya, que passa per Tarragona, sí, just per la Rambla Nova, per això anem al Teatre de Tarragona, perquè d'alguna manera per allà davant passarà els ciclistes de la Ronda Francesa del Tour de França aquest estiu i ja començarem a fer xup-xup aquest divendres 5 de juny al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. 606-32-72-11, envieu-nos a través del WhatsApp qui vindreu a compartir una estona de ràdio amb nosaltres, amb moltes anècdotes del Tour i també amb la Taverna dels Bojos. 606-32-72-11.
4: Nom i cognoms i endavant. Nom i cognoms, és suficient.
2: Faràs alguna cançó divendres?
4: Ah, ho farem, home. Què vols? Tu vols cançó? Doncs farem cançó.
2: Home, no els oients sempre ho agraeixen, no?
4: Home, sí.
2: Veure't cantant
4: sí,
2: directe.
4: Home, sí, descuida.
2: Avui també en tenim una.
4: Avui tenim una cançó.
8: Tenim eleccions del Madrid, del Papa. Avui tenim una
2: cançó. És que la cançó d'avui va sobre les eleccions del Madrid. Sí, sí. D'aquí una estona la...
4: És el que té.
2: Que, per cert, estava pensant que les cançons del que t'hi jugues, que ho rebenten a xarxes socials, a l'antena de la SER només sonen una vegada. Potser podríem reciclar-les, no?, de tant en tant.
9: Sí,
4: això, benvingut.
8: Facturar i endavant.
9: Per cert, que hi va arribar el Papa Mòbil.
2: Ja està aquí?
9: A l'aeroport del Prat.
8: Ja està arribat.
9: Sí, va arribar amb un vol, vaig estar escoltant la notícia, amb un vol, perdó, perquè va arribar el Papa Mòbil amb unes mesures de seguretat impressionants a l'aeroport i una comitiva fins on l'hagin portat, que no ho sé, però que va arribar ahir el Papa Mòbil.
2: On està aparcat el Papa Mòbil?
9: Aquest era el problema.
10: Estava voltant per la zona. Ojo amb el Papa, perquè l'arribada del Papa és el dispositiu de seguretat més bèstia de la història i ho serà fins l'any 2030, que ve el Mundial. O sigui, la que lien aquí a Barcelona amb el Papa...
2: Hi ha els comerciants i veïns del Raval preocupats per les mesures de seguretat. M'ho ha dit el Lu Martín, que és per fer un tema.
8: Apropeu-vos a veure el Papa, que us purificarà...
6: Bueno, ho ha dit el Jordi Martí Bar, que només acostar-me una miqueta ja t'expia dels teus pecats.
4: Hi ha complement directe.
2: Teniu disponible el Bar, el canal de YouTube del Que t'hi jugues, també de Carrusel i del Diari As, el Bar. Avui hem és l'últim programa, tanca per vacances, tornarà a obrir quan comenci la temporada de clubs una altra vegada. I a la barra, el Bruno Alemany i el Jofre Mateu, parlant de jugadors del Paris Saint-Germain, de l'Arsenal, han llançat com a idea si el Barça no pot fitxar Julián Álvarez o João Pedro o algun d'aquests davanters top, que es fixi tu, Jofre, en Gonzalo Ramos del Paris Saint-Germain perquè no és titular, i tu, Bruno, en Gabriel Jesús de l'Arsenal.
6: Ha fet la pregunta, sí que els has dit. Si poguéssiu fitxar algun dels jugadors que va jugar a la final, què fitxaríeu? I Jofre ha dit Gonzalo Ramos i Bruno ha dit Gabriel Jesús.
8: A veure, diem que Brasquelia a tots, però jo vaig a la practicitat, al futbolista que ens pot interessar, que podem aspirar.
2: Yeah. La pedrada de Brasquelia és del Manolo Romero, que sí. Ja fa temps que va dir que el canviaria per Vinícius al Madrid. Brasquelia per Vinícius al Madrid.
6: Home, tindria bastantes
4: aletes. Està bé.
11: A veure, a mi m'agradaria més, per exemple, Nuno Mendes, em sembla un jugador bestial, total. Pel lateral esquerre del Barça seria una bomba. Però clar, estàvem parlant, ha començat el Jofre a parlar de Gonzalo Ramos i m'ha vingut al cap Gabriel Jesús, que és un jugador que sempre m'ha encantat, que per una cosa o per una altra, crec que molt marcat per les lesions, no va acabar de triomfar al Manchester City, el van deixar marxar a l'Arsenal i un altre cop les lesions li estan complicant una mica una carrera que pintava realment a davanter top. No va al Mundial, per tant, i vol sortir de l'Arsenal, per tant...
2: Té 29 anys.
11: Sí.
8: Això, en aquest perfil, no? Jo crec que el Bruno va una mica en la meva línia de buscar jugadors fitxables, perquè, clar, en Nuno el volem tots, però quan val Nuno ara mateix, que val 100 quilos? Per un lateral 100 quilos no els pagarem, no? Entenem?
11: Sobretot que si el Barça no pot fitxar...
8: No, és que me mira el Santi, saps?
11: No,
10: però com vols que no em miris? Si t'han demanat entre els 22 que van jugar a la final de la Champions que escollis un jugador... Entre Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Gabriel Magalhães, Nuno Mendes... Entre tots aquests t'han dit, escoll-ne un. I tu, qui has escollit?
8: No és
10: que... Gonzalo Ramos, tio!
11: Una cosa, Santi.
10: És que és per llogar-hi cadires.
11: No, una cosa.
8: És a dir... Barça, ara mateix, alguns dels jugadors que tenies a la final milloren el que tenim? Digue'm dos que milloren el que tenim.
12: Molts.
8: Digue'm.
12: Quan sigui, és molt bo, jo què sé.
8: No, això, o sigui, dels centrals que hi ha...
2: No, al revés, del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal sobre el Barça.
12: Molts també, qualsevol dels centrals, qualsevol dels laterals...
8: Sí, qualsevol dels centrals?
12: Migcampistes, Vitinha, no sé. És que tu, entre Vitinha, Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, has escollit...
13: Gonzalo
12: Ramos, tio!
8: Però vull un jugador que valgui poc... I que es pugui servir.
2: A vegades el problema que tenen els tertulians, Santi, és que es volen ser tan originals que es passen d'originals.
12: Però l'altre ha escollit Gabriel Jesús, que jo creia que s'havia retirat. O sigui, jo creia que estava retirat. I l'altre, entre Trossard, Camagallàs, Lewis Kelly, David Raya, un tros de porter.
11: Ah, fitxes David Raya i Joan Quer.
8: Vols un altre porter, també. Vols dos porters cars, Duart.
11: El problema amb el davanter centre és que el Barça està parlant molt que si Joao, Julián, hi ha un risc, és que el Barça acabi fitxant per 100 milions d'euros un davanter que no valgui 100 milions d'euros. És a dir, si
2: Julián Álvarez val 100 milions d'euros,
11: sí,
2: i Joao Pedro?
11: Joao Pedro per mi no. És a dir, són davanters que estan al límit de costar això. I si fitxes una tercera opció, igualment et gastes 100 milions d'euros, jo per això...
2: I Lautaro quan val?
11: Per mi bastant menys. Sí, és a dir, pagar 100 milions d'euros per l'Autaro em semblaria una errada important.
8: És que jo crec que el Barça ha fet una jugada aquí, mestre, que és, com que ja n'hem pagat 70 amb Gordon, el que vingui ara sembla barat, perquè és que 70 amb Gordon no són pocs, eh? O sigui, és que es passa, però clar,
12: són molts.
8: Ara pagarà 100 i dirà, va, 100, clar, és que com t'has de pagar 100?
11: Xollo, sí.
2: No, quan, fins quan arribaríeu per fitxar Julián Álvarez?
8: Jo ja no em moc del que ha passat, o sigui, a partir d'ara ja me'n vaig amb un altre.
2: Home, ja, però se suposa que si fas una oferta és perquè estàs disposat a negociar i pujar-la una mica, no?
8: Jo no n'hagués pagat 100 per Julián. Jo no hagués posat 100 ja. No em sembla un jugador ara mateix que valgui 100 milions. O sigui, no, m'agradaria que vingués, però no poso 100 quilos per Julián.
14: Per mi 100 milions no ho val cap jugador, però posats a preu de mercat jo crec que Julián sí que els val. No em mouria d'aquí, eh? Jo crec que el Barça ha arribat a un punt, primer de tot, jo crec que el fitxatge de Gordon, per mi estratègicament és un cert de deco, perquè diguéssim que li resta aquesta rapidesa o aquesta necessitat que tenia el Barça al mercat i llança un missatge al mercat de dir nosaltres ja tenim Gordon, que pot jugar de nou, i que per tant aquí qualsevol que vulgui venir ha de fer el pas, no? Ja no és aquella necessitat. I a partir d'aquí jo crec que el Barça està en un moment en què no és o Julián o ningú. Jo crec que ha de començar a veure certes possibilitats. A mi Julián és el que més m'agrada, eh? Per moltes coses. Però no crec que hauria de ser on o Julián o no hi ha res més al món.
8: Si tens 100, que per Julián no, per Joker és l'esposo.
14: Jo t'anava a dir que no. A mi
8: jo per Joker és l'esposo, eh?
14: Jo també. A mi, ara dèieu noms, a mi el que em flipa és Doué.
8: Sí? Sí. Tant? Sí. Per pagar més diners, clar, és que ja, ara que tens Rafinha, Gordon i Lamine, portar un altre perfil molt car en aquesta posició a mi no m'encaixa. Jo prefereixo portar una altra posició que ja la tens coberta i, clar, jo crec, si en tinc 100, poso 100 per Jokeres, però entenc que, per això deia Ramos, jo crec que per Gonzalo Ramos quan podries posar 50 i te'l pots emportar?
11: Menys, jo crec.
8: Imagina't. No?
11: Sí.
8: Imagina't.
11: A mi sempre els Jokeres em semblava bastant, eh? Jo els pagaria abans per Julián que per Jokeres.
2: Sí, per cert, acaba de fer unes declaracions Enrique Cerezo, ara les busquem per a que les pugueu escoltar. Ha participat... ha participat en un...
8: És que ja.
2: En un workshop internacional. Va, Cerezo participa en un workshop internacional.

0: en un...
1: És que ja.
0: En un workshop internacional, va, Cerezo participa en un workshop internacional, no fotem. I ha dit que és Julián Álvarez, un jugador de l'Atlètic de Madrid, i que ho serà per moltes temporades més. Pues molt bé.
1: Bueno, una de la tarda encara...
0: Va, no em facis riure, Jofre.
2: Jo soc molt pro Julián, però crec que...
3: Encara prou bé, no?
2: I prou.
0: Bruno, em demana el Juan de la Boque, atent sempre al programa, sí, que et pregunti per aquest jugador del Bournemouth de 19 anys, Krupi.
4: Eli Krupi, gran davanter. A mi m'agrada encara més quan juga amb un davanter centre de referència al costat. Crec que millora el seu rendiment perquè pot baixar entre línies, té una gardela impressionant, xuta molt bé des de fora de l'àrea. A nivell de moviments també molt, molt interessant, és molt jove, ve del Loguian i crec que...
0: Un tros de fitxatge com els del casino, Krupi.
2: Això ho teniu preparat, no?
0: No, mira, si m'acabo d'enviar al Juan.
2: És un crac, el Bruno, eh?
4: No, quan juga amb Evan Nilsson, quan juga amb Evan Nilsson al costat, normalment no l'entén millor.
2: Per Krupi,
1: tot el que juga amb Evan Nilsson, tot el que juga amb Evan Nilsson, se'l guanyant.
2: És un capo, el Bruno.
4: A la comparació, no?
0: Sí, és increïble.
2: Bruno, ets el millor, tio.
4: Home, no.
2: I tant.
4: A Krupi, home, si
0: no... No sabies cap jugador.
4: Si no conec a Krupi, tenim un problema.
1: Pensava que anés a dir, no sabies cap Krupi.
0: Un moment, parlant de les eleccions de la presidència del Madrid. Abans ha parlat la Minya Mala, la concentració de la selecció española, sobre la seva lesió, Lamine.
5: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli, entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un Mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
0: En una entrevista avui a Mundo Deportivo, el seleccionador Luis de la Fuente ha dit que creu que Lamine ja estarà preparat fins i tot pel debut contra Cap Verd.
2: Bueno, zero risc. Li convé a Lamine i li convé a la federació. No?
3: Li convé, sí. Zero risc, no. Perquè estava per arribar en condicions al 100% contra Uruguai. Espera, acabo. Aleshores, jo crec que... Bueno, crec no. L'apretaran perquè jugui el primer i Lamine, com és un Mundial, i és lògic, es deixarà apretar perquè jugui el primer.
2: Ja, però quina necessitat tens d'apretar-lo perquè jugui el primer partit? En una fase de grups que la superarà sense cap mena de problema.
0: Ja veurem.
2: Jugui més on...
3: Ja veurem. Que vam escoltar ja l'Erraiza del Canalla, que ho va dir fa una setmana, que va llegar al primer... O sigui, ho tenen clar,
2: sí,
3: a la federació, tenen clar des del primer dia.
2: Sí,
3: llega
2: que,
3: el primer partit.
2: Però que davant del mínim dubte, jo el que espero és que imperi el sentit comú,
3: però,
2: per part de tots.
3: Però ja estàs veient que no passarà.
2: Vull pensar que si juga és perquè tenen el zero risc garantit.
1: Jo crec que el pensament de Lamine ara mateix és dir, si puc jugar els tres, perquè per si acas no en jugo més, com a mínim tres partits de Mundial.
2: Però com no has de jugar més partits d'un Mundial amb el grup que tens?
1: Aquest Mundial...
0: Jofre,
1: t'ha
0: impressionat Cap Verd guanyant 3-0 a Sèrbia aquest cap de setmana o què?
1: No, però que és un Mundial que crec que serà molt complicat per jugar, perquè ja no és només el nivell de totes les seleccions, sinó
0: Sèrbia
1: és...
0: Sèrbia o Bòsnia-Herzegovina?
1: La dificultat que pots tenir...
0: 3-0 ahir, va guanyar Cap Verd.
1: De calendari, la dificultat que suposa... Tot el que ve per davant.
0: Santi, que vas al Mundial, tu, eh? Comencem a preparar-nos.
1: Ja,
0: el primer rival d'Espanya és Cap Verd. Has de saber que ahir va guanyar.
2: Que estava al balconet, encara que és. Estava
3: al balconet. A la
1: coneta estava
3: de vacances. No
0: t'ha fotut una cara com dient, va guanyar Cap Verd ahir.
3: Però és que té l'am Cap Verd, eh? Perquè Cabo Verde... És que jo de vegades no m'explico les coses. Consulto a comunicació de Cabo Verde.
0: Vale.
3: Dic, m'agradaria fer una entrevista amb tal jugador.
0: Ah, sí?
3: Diu, no entrevistes individuals. Cabo Verde! No Argentina, no Brasil, no. Cabo Verde.
1: Blindat de selecció.
3: Mira, aneu a la merda. M'entens? No entrevistes individuals.
1: Blindatge.
3: Cabo Verde.
0: Has vist com no soc l'únic que m'emprenyo?
3: Que no s'ha vist en un altre... Bueno, mai, perquè és el primer Mundial que juga.
1: Però
3: què
1: s'ha
3: pensat?
0: Sí, Cap Verde no fa entrevistes individuals durant el Mundial.
1: Vols que t'expliqui?
3: Algú no en farà, però no gràcies a la comunicació.
1: Vols que t'expliqui per què, Santi?
6: Era igual al jugador.
1: Vols que t'expliqui per què no fan ser entrevistes individuals? Perquè el responsable no sap què s'ha de fer quan aquí truco com ho faig. Així és No hi ha un blindatge, no existeix això.
0: Per cert, sobre la Minya Mala ha parlat Rafinha en les últimes hores. És interessant el que ha dit.
7: No Barcelona eu também tive que mudar um pouco minha mentalidade, porque quando eu cheguei eu também bati o pé, falava que eu só ia jogar do lado direito. E quando eu abri a minha mente...

0: estona podeu recuperar la cançó de Florentino Pérez a les xarxes socials del que t'hi jugues.
1: No sabes quan empieza, quan acaba la frase. Esta canció està mal hecha.
0: Demostració de que les interpretacions del Bermúdez són en rigorós directe.
2: Què t'hi jugues? Sique i el Flaqui.
0: Ho dic perquè té valor, Flaqui, i li donem l'opció de gravar.
3: Ell no vol.
0: Si vol, i prefereix en directe perquè diu que llavors queda millor.
3: Correcte.
1: No, és que és mucho mejor en directo.
0: Al Palau Laurana ahir, xiulada a l'equip i a Xavi Pascual per la derrota contra el València Bàsquet, que deixa el Barça sense el factor pista als play-off pel títol. Ja sabem quins seran els enfrontaments. Madrid, la Laguna Tenerife, UCAM Murcia-Barça. Per tant, si el Barça guanya, s'enfrontarà previsiblement al Madrid, i per l'altre costat del quadre, València Bàsquet, Surne Bilbao, Baskonia, Joventut. La xiulada. Tu vas estar al Palau, Saissó.
4: Sí, sí.
0: I què?
4: Bueno, va ser una tarda d'aquelles realment estranya, perquè el Palau, doncs, bueno, ja s'està emprenyant de debò, diguem-ho així, perquè el tema s'està enverinant. Primer que haig de dir que a la llotja només havia Siscu Pujol com a directiu del Barça. Sí que estava Audinori, sí que estava Trias, sí que estava Navarro, sí que estava, doncs, Mario Bruno, però com a directius del Barça només Siscu Pujol. Ho dic perquè el partit d'ahir era molt, molt important, després de la roda de premsa del dijous de Xavi Pascual, i Siscu Pujol estava allà en solitari. Aquesta xiulada que hem escoltat és tant per la manera que va ser de la mitja part com del final del partit.
0: És que el Barça va perdre de 25.
4: Això mateix, 77-102, però a més és que va ser un bany absolut del València, una falta d'actitud, excepte, diria jo, de Toko Senghelia i Joel Parra. La resta, doncs, semblava que, en fi, que no estaven al partit. Va haver una xiulada monumental a Billy Hernán Gómez en un canvi, monumental, la xiulada. Va ser l'únic canvi que va ser xiulat, però molt gros. I, bueno, doncs, el Barça, que perd el factor camp, és a dir, ni l'objectiu aquest del factor camp, sinó que acaba cinquè. I podem escoltar dos àudios de Xavi Pascual a la roda de premsa. El primer va ser tot just començar la roda de premsa, i així és com catalogava el partit.
5: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molt de diferència. Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, i realment sorprenent. Portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
4: Bueno, això és el que deia Xavi Pascual, i després, lògicament, li van preguntar, bueno, què li sembla les repercussions, tot el soroll del públic, no? Les xiulades a l'equip, i això és el que va dir Pascual.
5: Per suposat, avui ens mereixem totes les crítiques del món, tots hem estat horrorosos. És un partit que, per oblidar, que hem jugat aquí al Palau. Ara sempre ens passa una mica igual. Portàvem, si no m'equivoco, 21 dies sense venir aquí, i quan venim, a la que la cosa se'ns torça una miqueta, ens venim a baix, i mentalment ja ho hem demostrat diverses vegades. Aquí al Palau ens ha passat 4 vegades, si no m'equivoco.
4: Bé, hi ha diverses coses a dir de la situació. En aquest moment, Joan Carles Navarro continua sent el director esportiu. Dic continua sent perquè podria ser imminent, fins i tot no acabar la temporada, però de moment continua Navarro. Dic que el fitxatge de Xavi Pujol, ja ho vam comentar, actual secretari tècnic del Baskonia, i en el seu moment l'home que va construir també el Baxi Manresa, està pràcticament lligat. Veurem què és el que passa amb Navarro, que té contracte fins al 2028, i clar, doncs, o se l'ha de recol·locar o se li ha de pagar el 1,2 que li deu el club a Navarro fins que acabi el contracte, no? És a dir, veurem què passa. I després, amb el tema tècnic, guanya força. Recordaràs que en el seu moment sí que vam parlar de Joan Peñarroya, i vam dir, Joan Peñarroya, doncs mira, al final va acabar sent entrenador. Ojo al tema Òscar Orellana.
0: Òscar Orellana,
4: que és el segon de Pascual,
6: que va dirigir alguns partits.
4: Que va dirigir 3 partits i els va guanyar els 3, no és per dir-ho, però que jo vaig a dir aquí que és un entrenador absolutament capacitat per portar el Barça de bàsquet. Hi ha qui diu, també amb certa raó, que el Barça en aquest moment necessita un entrenador, diguem-ne, top, no? que tipus Obradovic i tal, però l'opció d'Òscar Orellana no està descartada, i veurem què passa. Perquè, clar, el Barça ara ha de buscar entrenador de cara a l'any vinent amb quatre fitxatges que ja estan fets, que ja veurem si li agradarà. Jo, per exemple, no m'imagino a Obradovic amb Mike James. No me'ls imagino. Jo crec que Mike James i Obradovic duren 15 dies, i sóc generós. Però, bueno,
0: o sigui, que apuntem Orellana.
4: Apuntem Orellana perquè no està descartat en aquest moment. Eh?
0: Aguanta un moment, Xavi, que amb tu, tot i el mal temps que fa la secció de bàsquet, acabarem amb bona cara el que t'hi jugués. Molt bé.
3: Primer records el tio Faja.
6: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco.
3: El tio Faja. Gràcies.
0: El trabuc no el pot portar perquè el té Joan Laporta, però algun regalito para los oyentes traeràs a Tarragona el viernes, tio Faja?
7: Ah, que voy a Tarragona?
0: A ver, una cosa. ¿Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
7: No metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
0: Sí, porque él es quien os coordina, y le llamé la semana pasada para decírselo, y me dijo, no, ya problema.
7: Cuando los eventos...
0: Haya que hablar después, ¿eh?
7: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
0: todavía
7: a tus
0: te durará,
7: amigos los
0: todavía
7: kinkies,
0: te durará.
7: A tus todavía amigos los kinkies, no nos llamas.
0: Es que, Elena, es va emprenyar, perquè el dia de l'homenatge al Dream Team no el vam convidar. I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tú eres de la casa.
7: No, volia
0: la teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat a l'homenatge al Dream Team. Ho volia formal.
8: Però haurà de ser el director del programa, clar, o el subdirector, no?
0: És que Flaqui comença, Flaqui.
9: Mira, tío Faja, fue culpa mía.
7: Oye, una cosita, que estoy pagando yo la llamada y esto vale un riñón que es vía satélite. Una cosita. No vamos a romper una lanza porque seguramente todos tenemos algún amigo madridista. ¿No vamos a romper una lanza por ellos?
0: Yo tengo un padre, imagínate.
7: De verdad, yo, Sique Rodríguez, mi cuñado Miguelín, madridista de APRO, está en la unidad de quemados de la Valle Brón.
0: ¿Por?
7: ¿Cómo por? Hombre, porque lo está tomando su presidente por gilipuertas.
0: Está muy quemado con Florentino. Miguelín.
7: No, hombre, está muy quemado porque lo están tomando por imbécil. Directamente.
0: ¿Pero quién es
7: o sea,
0: el
7: de verdad nadie va a explicar, nadie va a explicar realmente que le van a quitar al Real Madrid la propiedad?
0: Es fuerte,
7: así,
0: ¿eh?
7: Directamente le van a quitar al socio la propiedad, directamente nadie lo va a explicar. Es que estamos dándole volteretas a una cosa. Primero, las empresas saneadas no aceptan capital, porque aceptar capital es perder poder. Y las empresas saneadas ni piden capital ni aceptan perder poder. Entonces, vamos a no darle volteretas a este asunto financiero, porque hay gente, y en especial el madridismo, que tiene el conocimiento justo para atarse las bambas y porque las llevan de velcro. Lo cual no quiere decir que no le echemos una mano y les digamos abiertamente que les están quitando el club, que el padrino tiene en mente vender el club porque la deuda es acojonante. Y después una cosita, ningún medio de comunicación se ha puesto en contacto con ningún presidente de los bancos que han sido extorsionados por el padrino diciéndoles que les iban a quitar las nóminas de ACS. Te lo digo porque yo tengo mis hilos también. Yo tengo mis hilos, ahora tengo una mercería, tengo una empresa de excavación y una mercería. Entonces mis hilos me dicen que han habido presiones a los directores de banco con retirar nóminas de ACS. Eso hablamos de muchos miles de millones en juego, para que no avalaran a este señor. Eso se llama extorsión, eso se llama la camorra. Eso es Sicilia de los años 60. Y luego otra cosita. Ayer no fue lapidado públicamente un señor que deja a sus futbolistas tiradas en semifinales de Champions. Y ayer aparece ese sujeto en Valdebebas y no es lapidado.
0: Sí, sí, muy gros. Semana electoral y va a ver el Barça,
7: es
0: el Madrid de fútbol joven.
7: Pero escucha, que llegó a Valdebebas porque puso el GPS.
9: Sí, sí, no.
7: Porque no sabe dónde está, ¿eh?
0: Sí, sí, es muy fuerte.
7: Es que es acojonante.
0: Tío Faja, nos vemos el viernes, ¿eh?
10: 16.
0: No, esta semana, ser, pero nos vemos el viernes.
7: Es una broma, sí.
0: Hombre,
7: que,
0: es que
7: no
0: faltan tres
7: ser.
0: Minutos y Saixó tiene derecho a su
7: pues
0: sección para terminar el que te
7: llueves. Espero y acabo mi vómito en hora 14.
0: Sí, seguramente Bofi aguantaría.
7: Me dijiste que iba a empezar una sección nueva.
9: Sí,
0: ahora se lo proponemos a Joan Bofi. El divendres al Teatre de Tarragona estarem a fent el que t'hi jugues amb el tio Faja, el Cristóbal, tota la gent de la taverna. 606-32-72-11 si voleu venir a viure l'experiència en directe, eh? 606-32-72-11 està a la furgoneta el tio Faja. Gràcies, Marquès. Adiós.
7: Os quiero.
2: Tres tocs i el Saixó. Tiqui-tiqui, miau-miau.
9: Arsenal, tot i perdre la final, va fer una rua,
10: sí,
9: perquè va celebrar la Champions.
10: Sí.
9: No estaven els jugadors massa...
10: La Lliga.
0: Que és com una Champions per ells.
9: Sí, exacte. Sí. I en el carrusel no es va quedar massa clar si havia poca o molta gent en aquesta rua.
11: I hoy se ponen a celebrar por las calles de Londres, se ponen a celebrar la Premier.
10: Entre comillas.
11: No había nadie.
10: Es que muy poca gente.
11: Bueno, Pablo Montaño, que estaba por ahí. Hola, Pablo, ¿cómo ha sido eso?
12: Ha confirmado la Policía Metropolitana de Londres que se han superado el millón de personas en el norte de Londres, en las calles, celebrando el título. Se espera incluso que llegue al millón y medio de personas.
9: El que va passar és que el carrusel van veure les imatges de quan sortia l'autocar i hi havia molt poca gent, quan sortia del camp. Però clar, després es veuen imatges de moltíssima gent, però després ho van aclarir. Va dir, no, és que, clar, hem vist les imatges del moment que surt l'autocar. No passaré. Llavors, escolta, és humor negre, això que farem ara. Un seguidor argentí, ja veterà, que diu que li diuen el Lady D. Diu, me llaman Lady D. És una mica humor negre, una mica sinistre, però per què li diuen Lady D?
13: Humor negro de fútbol.
10: Sí. Por favor.
13: Jugando al fútbol me decían Lady D, pues estaba muerto antes ahí del túnel. No.
9: Per l'amor, abans de sortir del túnel.
0: Que bèstia.
9: És una mica bèstia, ja he avisat. Per què li deien aquest senyor al Lady? No em dóna temps de segon.
0: Gràcies per escoltar-nos. Ara, l'actualitat informativa, hora 14. Adeu!
9: Adeu!
2: Què t'hi jugues?

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest dimarts.
2: Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures. El govern estem en disposició de treure un concurs de manera immediata, una inversió de 1.800 milions d'euros en aquest capítol.
1: 1.800 milions d'euros d'inversió en infraestructures de manera immediata i uns altres 1.500 més endavant. En total, Salvador Illa va anunciar més de 3.000 milions d'euros mobilitzats davant dels empresaris del Cercle d'Economia. Ara ho expliquem en tot detall, però abans, tres imprescindibles. El primer temps, baixant una mica les temperatures amb núvols alts i una mica de pluja al Pirineu. A l'AP7, el trànsit a Pont de Molins, en sentit França, hi ha només un carril obert per una retirada de vehicle. Complicacions a les entrades de Barcelona i a les rondes. I al transport públic no hi ha incidències. El govern mobilitzarà 1.800 milions d'euros properament per construir algunes infraestructures claus per Catalunya. 1.800 milions de manera immediata i s'està ultimant com es mobilitzaran 1.500 milions més endavant. El president Salvador Illa ha volgut reivindicar davant del món empresarial, concentrat a les jornades del Cercle d'Economia, l'impuls a noves inversions que es faran de la mà del món privat. Xavier Balló.
3: El govern licitarà aviat la inversió en tres projectes. La construcció de les estacions del tram central de la línia 9 del metro de Barcelona, 366 quilòmetres de xarxa viària 2+1, afegint un carril addicional, i el desdoblament parcial de la C-16 entre Berga i Bagà. Una inversió de 1.800 milions que la intenció del govern és que s'incrementi en 1.500 addicionals més endavant amb altres infraestructures com el desdoblament de la C-55 o el tramvia de Tarragona i Reus. Illa ha defensat que la col·laboració amb el món privat permetrà actualitzar més ràpid les infraestructures.
2: Fer en 5 anys el que en altres moments haguéssim fet en 10 anys.
3: I diu que han percebut molta predisposició del món empresarial per implicar-se en aquestes inversions.
1: El Cercle d'Economia ha exhibit i fins i tot verbalitzat la bona sintonia amb l'executiu de Salvador Illa, qui, a diferència d'anteriors governs, estan alineats en la majoria de polítiques. Sergi López, bon dia.
4: Què tal, Gisela? Bon dia.
1: No obstant això, també hi han posat deures.
4: La presidenta Teresa García Milà ha demanat augmentar la productivitat del país i continuar apostant per la indústria militar i de defensa en un moment geopolític convuls.
5: Catalunya, amb una indústria i una base tecnològica potent, no pot quedar al marge d'aquest procés. Avui, el pes de la indústria de defensa a Catalunya és petit i aquesta és una anomalia que ara tenim l'oportunitat de corregir.
4: Des del Cercle també han retret a la Generalitat el topall de preus del lloguer que diuen que frena l'oferta de pisos i han instat a

0: evidencias sobre hechos que se han...
1: Petro sí se negó a reconocer los resultados en los comicios en los que Abelardo de la Espriella se impuso. Hoy con Berna González Harbour, Eduardo Madina y Carlos Sánchez.
2: 8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
3: Hoy por hoy, a Marisol Fuentes.
4: Física y emocional.
5: Hoy por hoy, Madrid. Lidia Payo.
6: ¿Qué tal? Buenos días. La previsió del tiempo para hoy apunta que les temperatures màximes...
7: La nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
8: Sempre, sempre al teu costat.
3: Hoy por hoy, amb Marisol Fuentes.
9: Vuit i vint minuts del matí, molt bon dia, és dimarts, és 2 de juny i aquestes són les notícies destacades d'avui al Principat d'Andorra. Concòrdia superaria demòcrates en unes eleccions generals que confirmen Andorra endavant com la tercera força. Així es desprèn de l'enquesta política que ha elaborat Andorra Recerca i Innovació i que mostra com la formació taronja per suport respecte de les edicions passades i ja estaria per darrere de Concòrdia. Concretament, els de Cerny Escalé traurien un 35% dels vots i els de Xavier Espot un 27%, malgrat que el cap de govern és el polític més conegut, és només el quart més ben valorat i està al mateix nivell que Marc Magallón. El cap de l'oposició encapçala aquesta llista. Les estimacions són favorables a Concòrdia, però el director de Sociologia de l'ARI, Joan Micó, afirma que Demòcrates té dos problemes que el penalitzen i podrien alterar els resultats si es fan les eleccions, com són el fet de no tenir un candidat que rellevi Espot i que un percentatge molt important de la gent que diu que els va votar no sap si ho tornarien a fer.
10: Jo estic convençut de que sí, no? De que sí, sí, sí. Ara, fins a quin punt tota aquesta gent que ens ha dit que no saben a qui votar, continuaran votant ADA o marxaran, això ja és una altra. Però que el fet de que afecta, segur que sí.
9: De la seva banda, Pere Baró és el segon polític més ben valorat, però està molt a prop d'una Karim Muntaner que va a l'alça. En les preguntes sobre vot decidit i simpatia, la líder d'Andorra Endavant supera clarament els socialdemòcrates, 19% a 11%, i es confirma com la tercera opció. La resta de formacions situades a la dreta ideològica, entre les quals hi ha Liberals o Acció, queden reduïdes a la mínima expressió. Això sí, falta saber amb quina força entrarà Virtus Unita, un partit acabat de constituir. Cal destacar que Andorra Endavant seria capaç de retenir el 80% del vot de les eleccions del 2023, justament per sobre de Concòrdia, que mantindria el 70%. El PS es quedaria amb el 42% i Demòcrates només aconseguiria el 35%. I d'altra banda, creixen els suports a l'acord d'associació, però seria rebutjat en un referèndum vinculant. De l'enquesta política no es mostren gaires canvis en el procés d'acostament amb la Unió Europea, que continua marcat per un 65% de la població que afirma que no n'està informada. Tot i així, sense conèixer-lo, la majoria diu que hi votaria en contra. Són una mica més del 46%. I és una xifra que es manté pràcticament idèntica respecte a l'anterior onada de l'estudi. Els partidaris creixen fins al 33%, quan fa uns mesos eren només del 24%. I aquí cal tenir en compte que hi ha menys persones que han evitat posicionar-se amb el no sap o no contesta i que són vots que han beneficiat el sí. El director del Departament de Sociologia de l'ARI, Joan Micó, apunta que les posicions entre els dos bandos estan perfectament alineades amb el grau de coneixement que tenen de l'acord.
10: Bueno, sí, si mirem l'evolució, no? Ja, sí que és veritat que és una evolució constant, no? Vull dir que no en grans percentatges, però sí cap amunt de manera constant, sí.
9: Qüestionat pel que fa a entre els motius que aporten els que volen rubricar l'acord d'associació, hi ha la lliure circulació de persones i altres que beneficien l'economia i l'educació. Per contra, els que no estan a favor, molt majoritàriament destaquen com a element negatiu precisament la lliure circulació de persones, així com més arguments vinculats amb la seguretat, la immigració i la pèrdua de sobirania. I el govern, de la seva banda, manté que cal millorar la informació sobre l'acord d'associació per garantir que tothom voti amb coneixement en el referèndum que l'ha de validar. El secretari d'Estat per a les relacions amb la UE, Landry Riba, admet que els resultats de l'enquesta política no són plenament satisfactoris pels interessos de l'executiu ni de la resta de membres del pacte d'Estat, però tampoc són dolents, ja que per una banda els partidaris del sí són més que en l'anterior onada de

0: estudi i els qui no creuen en el procés d'acostament són pràcticament els mateixos que aleshores. Per l'altra banda, veu clarament que molta gent reconeix que no té prou informació i és aquí on la tasca del govern s'ha de centrar en els propers mesos, segons afirma, perquè les persones que participin de la consulta siguin plenament conscients de que, del que implica aquest sufragi.
1: El que hem de fer des de les institucions, tots els actors polítics, és incidir en aquesta comunicació que entenem que se'ns està demanant, utilitzar els bons canals, identificar-los i intentar doncs, que el dia que calgui anar a votar puguem no tenir un 65% de la població que diu que no està informada, sinó tenir idealment 0% de la població que diu que no està informada. A partir d'aquí, el resultat, doncs, cadascú en funció de l'opinió que se n'hagi pogut formar. No? Però entenem que aquest és l'objectiu i amb això treballarem els propers dies.
0: 8:25 del matí.
2: Patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, bon dia.
3: Bon dia. Temps assolellat fins al migdia, després s'anirà ennuvolant amb estones de pluja durant la tarda. D'augment, ara temperatura alta, al voltant dels 14 graus a Andorra la Vella, com a totes les valls, a menys altura, 8 a les fonts d'Arinsal. Després, al matí, la temperatura pujarà ràpidament i al migdia passarem encara dels 25 graus al centre i sud del país, per exemple, Andorra la Vella. Però com a partir de migdia ja hi haurà núvols i a la tarda molts moments de cel tapat, la calor avui no es notarà tant. Núvols que deixaran alguns moments de pluja.
4: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
0: Sempre al teu costat. I el trànsit, agència de mobilitat, bon dia.
5: Bon dia, doncs a les dades destaquem trànsit dents a la carretera N545 entre el Principat per la frontera Hispano-Andorrana i carretera general o Avinguda Salou en sentit sud. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit. Vols

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo reivindica ante los empresarios catalanes que no ha venido a pedir favores ni a regalarlos, sin mencionar ni a Junts ni al PNV. Ha dicho que devolverá la decencia a España con ayuda o sin ella, Javier Liébana.
1: Desde el Cercle de Economía, el líder del PP ha insistido en la necesidad de un cambio en el gobierno. Sin menciones directas a los socios, ha apelado a la responsabilidad democrática frente a la conveniencia política, ha dicho, y no ha respondido a la propuesta de Junts de que vaya a Waterloo a negociar con Puigdemont. Julia Molina.
2: El líder del PP ha insistido ante los empresarios en que la situación del gobierno es insostenible y ha reivindicado la necesidad de que todos los partidos que piden elecciones hagan todo lo posible por sacar a Sánchez de la Moncloa. Feijóo ha apelado a la responsabilidad individual de cada formación sin contraprestaciones.
3: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Dice Feijóo que la corrupción es ahora la norma en un país que asegura que está en decadencia y por eso defiende que se necesita con urgencia un gobierno con autonomía para gobernar. El líder del PP ha evitado responder a la propuesta de Junts de ir a Waterloo a negociar la moción. Desde Génova defienden que nadie les marcará la agenda.
1: En Vox huyen esta mañana del debate de esta reunión planteada en Waterloo y le insisten al PP en que deje de marear, es literal, y que presente ya una moción de censura. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.
4: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado.
1: Sobre esta propuesta de Junts también acaba de hablar la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha apostado por un camino, ha dicho, sin atajos.
5: Yo creo que ese es el camino, que no hay atajos, que es difícil, pero que es el único camino posible si la gente quiere sanidad, vivienda, educación, atención a la dependencia y que cada familia en este país tenga una vivienda.
1: Mientras, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una declaración en la que muestra su preocupación por las declaraciones del Gobierno, cuestionando la independencia judicial por los casos Zapatero y Leire Díez. Pedro Jiménez.
6: La comisión permanente que dirige al Consejo General del Poder Judicial ha aprobado con el voto a favor de vocales progresistas y conservadores una declaración en la que muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado en referencia a los ministros Óscar López y Óscar Puente, que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. Esta declaración responde al comunicado suscrito por todas las asociaciones judiciales, a excepción de Jueces para la Democracia. El documento reprochaba al Poder Judicial su silencio ante las informaciones que revelan que el PSOE, con Santos Cerdán y Leire Díez a la cabeza, inició una campaña de desprestigio contra jueces y le pedía que estuviera a la altura.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: A Badalona el maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
9: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
8: Cada espurna encén la flama.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
13: ¡Y los frescos de Aldi!
12: ¡Al!
13: Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos, la segunda unidad al 50%.
12: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
13: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
14: Els 40, aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
15: Dale, José. Venga, va.
16: Una nena Camila, podria anar a dormir.
17: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
18: Aquí comença. pensa el que t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
19: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
20: És un animal.
19: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
21: Titularro que acaba de fer la minya mal.
19: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
21: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
18: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqué.
22: Bon dia, què tal? Benvinguts al Que t'hi jugues, Ser Catalunya. Fins a les dues del migdia us acompanyem en aquesta estona de ràdio i d'esport. Bojan Kerkic, què tal, com estàs?
23: Molt bé, bon dia.
22: Ara feia dies que no ens veiem.
23: Sí, bueno, teníem feina una mica.
22: Tot bé?
23: Tot bé, tot perfecte.
22: Escolta'm, ara parlarem amb tu de com està el mercat del Barça, però hem pensat que per començar, per fer un primer tastet, per copsar els teus pensaments d'una persona que n'entén tant i tant de futbol i de mercat, doncs plantejar-te un petit test, gairebé diria que de pregunta de sí o no, si vols un titular el pots fer, però després ja ho ampliarem. Però així sabem una miqueta com pensa Bojan o què pensa Bojan dels darrers moviments i del que està passant al voltant del Barça i del Madrid. Et sembla bé o no?
23: Em sembla perfecte.
22: Doncs va, Willy, som-hi, va. Anem a posar-li musiqueta així d'aquestes que t'agraden. Són preguntes molt senzilles, Bojan, no pateixis. És Gordon un bon fitxatge pel Barça?
23: Sí.
22: Pagaries més de 100 milions d'euros per Julián Álvarez?
23: No.
22: I 100?
23: Si fa bon Mundial, sí.
22: Depèn del Mundial, 100, sí.
23: Sí.
22: Bernardo Silva l'ha d'incorporar al Barça?
23: M'encantaria, sí.
22: Cal fitxar sí o sí un central pel Barça?
23: No. No ho veig, necessitat.
22: Confies?
23: Si se queden Araujo, Koundé, Eric, tots, no veig necessitat.
22: De fet, per aquí anava la següent pregunta. Escoltaria Bojan ofertes per Koundé?
23: Va amb aquesta. Sí, i llavors això estaria lligat amb fitxatge de central.
22: M'agrada, perquè va de cara a barraca.
23: Sí.
22: Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney o amb Chesney n'hi ha prou?
23: Jo aniria amb Chesney i amb Koshin.
22: Avui explicarem coses de cotxe, per cert.
23: Sí.
22: Passem al Madrid. Mourinho és la solució pel Real Madrid?
23: Per serietat de vestuari, només en aquest aspecte. És a dir, no futbolísticament, però serietat i exigència de vestuari, autoritat, sí.
24: Gràcies. Perdona, però gràcies. Ok, vas dient d'hora. Algú pensa que sí.
22: Home, però Florentino també ho pensa.
24: Esto es normal.
22: I hi ha gent del madridisme que també ho pensa.
24: I tu?
22: Jo no.
24: Bé, otra vez. El subdirector del programa o Yaziendo de suplente?
22: Sóc el caranca del programa, diguéssim.
24: Ja està.
22: Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid, si és que el renova?
23: Tanto Vinícius com Florentino per Barça és bo.
22: Ostres, aquí m'has ampliat el focus. M'ha agradat. I la darrera. Qui guanyarà més títols? Ho dic perquè el Bojan, quan el Barça va perdre el Clàssic de Lliga l'any passat al Bernabéu, el dia següent va dir: tinc clar que el Barça guanyarà la Lliga. El Barça havia perdut aquell Clàssic, i es quedava, crec que eren a 5 punts del Madrid. I l'endemà Bojan va dir: guanyarem aquesta Lliga. Doncs ara et pregunto, qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
23: Si Barça fitxa tot el que s'està parlant i preguntes que m'has fet tu, Barça guanyarà més títols, però Barça guanyarà Champions la que ve.
22: Doncs crec que no hi ha millor manera d'acabar el test i començar el programa. Que t'hi

0: 12 i 9, amb el Boyer estarem una bona estona aquí parlant de mercat en clau Barça. En aquest dimarts, en què com sempre us acompanyem fins les 2 del migdia. I ja sabeu que aquest divendres, Bermúdez...
1: Yeah!
0: Anem a Tarragona.
1: Oh, yeah!
0: Aquest divendres 5 de juny, des del vestíbul del Teatre de Tarragona, a la Rambla Nova número 11, doncs fem aquest programa ja per començar a escalfar tot el que serà el Tour de França, que sortirà de Barcelona, però també passarà, entre altres llocs de Catalunya, per Tarragona. I, per tant, volem anar allà a copsar una miqueta l'ambient i a fer xup-xup ja de cara a la gran volta ciclista que passa per casa nostra.
1: L'important és que aquest divendres a les 12 del migdia i aquest hi jugues des de Tarragona. Això és amb el que us ha de quedar. I que si voleu venir, m'escriviu nom i cognoms de tots els que veniu al telèfon del programa, 616-32-72-11, i us apunto automàticament. Us diré, sí, apuntats, ens veiem divendres. I ja està.
0: 616-32-72-11. Hi haurà molts convidats, hi haurà sorpreses, hi haurà gent de la taverna. Ens ho passarem molt bé. Per tant, aquest divendres 5 de juny, si voleu fer-nos companyia a Tarragona, aquest teatre de Tarragona, a la Rambla Nova, doncs li envieu aquest missatge al 616-32-72-11. Simplement dieu-nos qui sou i ja us apunta el Bermúdez.
1: Tal qual, és que no ho podies haver dit millor.
0: No, és que és molt, molt senzill, molt fàcil de fer. Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
2: Acalorat.
0: Què ha passat?
2: Bueno, que el senyor Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, ens ha tingut més d'una hora esperant al carrer.
0: Perquè hem de dir que avui Enrique Riquelme,
2: amb la calor que fot,
0: ara mateix és a Barcelona.
2: És a Barcelona.
1: És Moreno.
2: Bueno, vaig cremar les motos, crec, fa 15 dies.
0: Però les motos ja fa temps.
3: Moreno
2: i Suat. Fa 15 dies, sí, no, és que fot una calor tremenda. I a més, això, ens ha tingut una hora i quart esperant.
0: És a dir, té un acte aquí a Barcelona, Enrique Riquelme, un acte de campanya amb els socis, entenc, o penyes del Real Madrid aquí a Catalunya.
2: Sí, i els ha tractat la mar de bé, perquè els ha fet esperar també una hora.
0: I ha arribat una mica tard. Almenys ens ha atès als mitjans de comunicació, no?
2: Sí, ens ha atès de la manera que ens agrada a nosaltres als mitjans de comunicació, que és... En planteu davant meu una càmera i un micro, faig el meu speech de 2 minuts i mig, 3 minuts, i adeu-siau sense acceptar preguntes. Ens encanta, a nosaltres, això.
0: Però, clar, això, amb una candidatura, el que li interessa és vendre's una miqueta, no?
2: Sí, bueno...
0: Bueno, tampoc ens queixem que ell vam tenir l'Arguero.
2: No.
0: Ell vam tenir l'Arguero.
2: Això em sembla molt bé, sí. Però el que ha fet avui no té nom.
4: Ha fet lo mateix a Màlaga, lo mateix.
0: Què vols dir?
4: Que...
0: Va arribar tard i no accepta preguntes.
4: Va arribar i no acceptava preguntes ni deixava tots els periodistes que entren. Pensava, quina campanya.
0: Caram, el Real Madrid celebra...
5: És para los demás.
0: Doncs mira, el Real Madrid fa eleccions aquest diumenge, Florentino Pérez, Enrique Riquelme, Florentino Pérez, ahir Enrique Riquelme, el candidat, va estar al Larguero, amb Manu Carreño, on va desvetllar el nom del que serà director esportiu del Real Madrid si guanya les eleccions. És Raúl González Blanco, i a part també va parlar de que si ell guanya les eleccions, un jugador com Rodri, del City, acabarà jugant de blanc.
6: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces, no hay nadie que conozca mejor el Real Madrid, y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid, y cuanto más lo he conocido, creo que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid. Y me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en Real Madrid.
0: ¿Et cuadra, Raúl, como director esportivo en el Real Madrid o no?
4: A ver, él ha dicho una cosa, que es cierta, que conoce Real Madrid, ha estado tres años, todo eso, pero no ha dicho la otra, que es mucho más importante. Es decir, has de conocer el mercado, has de conocer agentes, has de hablar varias lenguas, has de saber que negociar contractes avui no són 4 clàusules, són 60 i pico. Jo penso que no va amb bon peu. És a dir, si diu, jo vull director esportiu, un Chiquipi Cristany, per dir, però Raúl que l'acompanya per aprendre com un secretari tècnic, això sí, però no lo veig.
0: Veurem què passa, amb Raúl, que ja sabeu que no té la millor de les relacions amb Florentino Pérez i que, doncs, pren partit en aquest cas assumint aquest rol de director esportiu si Riquelme acaba guanyant les eleccions. Un Riquelme que en plan esportiu també va dir l'Arguero que a Mourinho hi ha certes coses de quan va entrenar al Madrid que no li van agradar.
6: Como madridista y como socio, pues no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, pero hubieron algunas cosas que yo no me sentí cómodo y reflejado com a madridista i com a socio.
0: Doncs a Riquelme, que a Mourinho li acaba de convèncer. Has dit que, Boyer, en el test aquest que t'hem fet per arrencar el programa, que pel Barça, Mourinho i Florentino.
4: Sí. A ver, tots hem seguit i hem vist Mourinho tant en Inter com en Manchester United, com en Fenerbahce, com en Chelsea, com en Benfica. És un entrenador que té autoritat a vestuari. Això sí que donarà un plus a vestuari de Real Madrid. És a dir, és molt recte, els jugadors le respeten, se fa respetar. Però el que és futbolísticament, el que és plantejament de joc, el que és jugar a futbol, no és creatiu, Mourinho. No és un entrenador que pot aportar una qualitat futbolística al Real Madrid. Però, com el problema de Real Madrid ha sigut el vestuari, ha sigut el rendiment de jugadors dins del camp sense pilota, aquí a Real Madrid, si serà Mourinho entrenador, guanyarà.
0: Doncs veurem què acaba passant, si arriba Mourinho, com se suposa que arribarà, sobretot en cas que guanyi Florentino Pérez. El Larguero ahir també, Enrique Riquelme, va insistir en la idea del per què es presenta a les eleccions, i és bàsicament per aturar, diu, la venda del Real Madrid.
6: Me he presentado para parar la venta del club. Era mi primera línea roja. Si había alguna duda para alguien, ayer en El País está muy claro. Van a abrir los estatutos para la venta del club. Más claro, no lo puede decir...
0: Doncs más claro no lo puede decir en la entrevista de Florentino Pérez al País. Riquelme, sobre el cas Negreira. Aquí s'hi va extendre una miqueta més el candidat a les eleccions del Real Madrid, criticant, per exemple, l'actitud que ha tingut al llarg del procés des de que es va desvetllar la notícia aquí al Que t'hi jugues a ser Catalunya amb Florentino Pérez.
6: Y lo digo de verdad, me deja sin palabras si hay una realidad paralela. Si yo soy el primero que está diciendo y denunciando que se debería de haber atacado antes el caso Negreira, pero el tema es que como está, cuando era socio de la Superliga y él decía que había que tener un Barça fuerte, es que hay que recordar, es que don Florentino Pérez salvó al Barcelona cuando estaba cao. Y sale Laporta claramente diciendo que se quedó en la Superliga porque le prometieron 300 millones, que fueron Mateo casi 400, que se los dio a la banca, que se lo negoció el ahijado, amigo, socio, no sé qué es, de don Florentino Pérez. Y además cobro por ello. Entonces, que es que salvaron por estar en la Superliga, por intereses personales, o del Real Madrid, según sus intereses. Pero cuando el Barcelona estaba cao, le salvaron. Y se ha estado callado el caso Negreira durante años, mientras le ha interesado por la Superliga. Y cuando el Barcelona se ha reído de nosotros, es cuando ya es todo contra Negreira. Oiga, es que habría que empezado hace 3 años, no ahora. Entonces, claro, blandito. Bueno, yo mañana justo voy a Barcelona y voy a la radio de allí y yo mañana justo tengo todo para poder enfrentarme a esa parte. Porque me parece que es de ser sinvergüenzas. Y lo dije el otro día en la portada, que no sé qué periódico también de Cataluña, que salió, que también los puse a parir. Y que era que ser sinvergüenzas. Y por lo tanto, a mí otra cosa no, pero justo en este tema, oiga, que han sido ustedes los que han salvado a Barcelona cuando estaba cao por intereses con la Superliga, y han sido ustedes los que han estado callados durante años con el caso Negreira. Pero qué vergüenza es esta.
3: Pero se puede saber...
0: ¿Qué pasa?
3: ¿Por qué se frena cada dos?
7: Ho has fet molt bé.
0: Hem de dir que a la ràdio aquestes pauses posen molt nerviós perquè, clar, penses que s'ha parat el...
3: No, perquè vostè se piensa que se ha estropeado la màquina de los audios.
2: Encara la pausa ha sigut curta.
0: Sí, però si fa la pausa ja enmig d'una paraula, aleshores ja sí que és de drama.
3: Però se puede saber por qué se frena cada 2x3 este señor. Me pone nervioso.
4: Te copia a ti.
0: Ai, senyor. Hem de dir que en això el Madrid, amb el cas Negreira, va haver un abans i un després del tema Superliga.
2: Té tota la raó del món Enrique Riquelme, és veritat. El Madrid es va posar de perfil amb el cas Negreira, tot i personar-se perquè el seu soci aficionat no digués res, es va posar de perfil amb el cas Negreira fins que el Barça va decidir baixar del carro de la Superliga i, parlant en plata, fotre una patada al cul a Florentino.
0: I una darrera reflexió d'Enrique Riquelme i el Larguero, quan explica com ha anat tot el procés per aconseguir aquest aval que se li va denegar en bancs espanyols i el van haver de buscar a fora.
6: Bueno, el banco es español. Lo que exigen los estatutos del Real Madrid es que el banco sea español, que cada día son mentira, tras bulo, es que he tenido que, a nivel personal, poner una garantía de casi 700 millones de euros míos, personalmente, para poner el aval de casi 200. Y además, quiero que sea personal para poder tomar las decisiones estructuras importantes dentro del club sin presiones de ningún tipo. Y obviamente es de un compañero. Todos sabemos, y le pido que no me haga hablar, porque prefiero dejar al margen ciertas cosas y no cruzar ciertas líneas rojas.
8: Pero usted puede decir lo que quiera y lo que no.
6: Claro, por supuesto, pero yo respeto mucho al Real Madrid.
8: Por cierto, si es un banco español, ¿podría usted decir el nombre del banco español?
6: Sí, claro, Andbank. JP Morgan también es extranjero y tiene licencia en España. Y cualquier banco que opera, igual que bancos españoles, tiene licencia fuera de España y operan en otros mercados. Diré de licencia española.
0: Doncs Andbank, és aquest banc que té llicència espanyola, diu, i que és el que li va donar aquest aval. Tot al voltant del Madrid gira al voltant d'aquesta privatització d'aquest 5-10%, ahir en parlàvem i se'n parlarà molt al llarg d'aquesta setmana, perquè el diumenge són les eleccions, Enrique Riquelme ha agafat sobretot aquest pal de paller, aquesta bandera, per intentar doncs, contraposar la seva proposta a la que ell considera que fa Florentino Pérez, que és la de vendre aquest 5% i obrir la porta a la privatització del Real Madrid. De seguida en parlem més, però Sol del Barça ja ho vas explicar ara fa uns dies, però m'interessa recuadrar davant de tot això que s'està parlant al Madrid de privatitzar aquest 5%, de vendre aquesta petita part del club a un inversor, etc. El Barça està fent el camí invers.
2: Sí, ho vull dir entre cometes perquè el Barça diguem-ne que ja ha venut alguna part dels seus actius. És a dir, el Barça ja ha creat societats paral·leles per gestionar diversos actius, com per exemple el Barça Studios, i ha aconseguit ingressos no els que voldria, però ha aconseguit ingressos per a Barça Studios venent-se una part dels seus actius. Això, entre cometes, el Barça ja ho ha estat fent. Però és veritat que no ha venut la part grossa, que és la part del club, que és el que sí que pretén fer Florentino Pérez amb aquest 5 o 10%, que encara no està ben bé aclarit el que vol fer Florentino Pérez en tot això. Esperem que en els propers dies, si guanya Florentino, ens ho expliqui. Però és veritat que el Barça sí que per estatuts vol blindar aquest model de propietat, vol que algú que proposi vendre alguna part accionarial del Barça, és a dir, primer canviar el model de societat a societat anònima esportiva i després vendre una part, doncs això que passi per un referèndum entre tots els socis, que participin la gran majoria de socis, és a dir, que hi hagi una mínima participació de més d'un 60% dels socis, i a partir d'aquí també que el resultat, si en el cas que sigui positiu de venda del club o de canvi de model de propietat, que sigui també un percentatge molt alt de vots a favor.
0: Per tant,
2: que no sigui fàcil.
0: El model de propietat, intentar blindar-lo a través d'aquesta complicació de que perquè pugui tirar endavant doncs sigui més complicat, valgui la redundància. En fi, doncs, volíem escoltar les reflexions d'Enrique Riquelme, que avui és a Barcelona, seguint fent actes de campanya i que ell va

0: Europa a l'abril per passar a les semifinals, que segons ell és l'objectiu.
1: Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four, doncs, en una competició on el camp a favor ha estat molt determinant, doncs ens ha passat factura. Hem de tenir una mica més de tranquil·litat segurament quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final per acabar de portar-los al nostre costat.
2: I en directe a aquesta hora s'està presentant el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Xavi Seixó.
3: Bon dia. Hores d'ara s'està presentant en un hotel de Barcelona una nova edició del ara anomenat Gran Premi Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Es disputarà del 12 al 14 de juny i serà l'últim abans d'entrar a la rotació. Expilots com Pedro Martínez de la Rosa o Marc Gené també estan presents en un acte on es desvetllarà l'impacte econòmic i la venda d'entrades, que sembla que va amb molt bon ritme, confirmant la recuperació en aquest sentit del circuit. A manca del Gran Premi de Mònaco, que es disputarà aquest cap de setmana, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, arribarà com a líder a Catalunya.
2: I tanquem amb tenis. Serena Williams torna al tenis professional als 44 anys.
4: Gairebé 4 anys després de la seva última aparició a l'US Open del 2022, l'estatunidenca guanyadora de 23 títols individuals de Grand Slam tornarà a competir al torneig de Queens a Londres del 8 al 14 de juny en modalitat de dobles. I encara en tenis, Rafa Hoddar juga avui als quarts de final de Roland Garros, no abans de la 1 del migdia, contra Zverev, número 3 del món.
2: I en restaurants, Joan Laporta?
5: Doncs en restaurants hem de destacar la presència del Barà 75, home, la millor arrosseria de la Barceloneta, que bé, ara ja tenen una terrassa espectacular. Home. Que
6: fantàstica, vora el sol que fa.
5: Més a més allà, el sol que fa, i més a més et porten qualsevol de les 19 varietats d'arròs, de paella, que bon.
6: Que estan totes bones.
5: Estan totes bones, és increïble. Des del de pop a la gallega fins a, al caldós, al magret d'ànec, les verdures...
6: S'emociona el president.
5: En fi, va de 75, és tota una experiència, i has d'anar a Manar 75.
6: S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar.
5: Manar 75, punès.
6: Bon arròs i millor terrassa. Bona terrassa i millor arròs. Tanto monta, monta tanto. Manar 75. Anem al quiosc, va.
7: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos López, bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal? Portes? Com estàs?
2: Bé. Bé.
8: Molt bé. A Itàlia.
2: A Itàlia,
8: Itàlia, però per hablar del Mundial.
2: Ah.
8: Irán busca la paz. Ese es el título de la página 27 de la Gaceta del Sport, en el que se explica que la selección iraní ha elegido concentrarse en México durante este Mundial para realizar solo viajes relámpagos de apenas 48 horas a Estados Unidos, donde debutará, por ejemplo, el 15 de junio en Los Ángeles ante Nueva Zelanda. En esa misma ciudad, Los Ángeles, 21 de junio con Bélgica. Tercer y último partido de la primera fase en Seattle, el 26 de junio ante Egipto. Irán, como ha explicado la Gaceta, se instala en México, Tijuana, Baja California, para así evitar estar mucho tiempo en Estados Unidos.
2: Doncs serà un dels temes a seguir durant aquest Mundial, però tot el conflicte que ja està ben, evidentment, la política en aquest cas no et pot dissociar d'aquest Mundial de futbol. Gràcies, Marcos!
8: Hasta luego!
2: Dos quarts d'una, anem a les xarxes, va!
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
2: Hola, Núria Vilabala, com estàs?
11: Lluís Flaquer, què tal? Bon dia.
2: Bé, què ens expliques?
11: No, volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa, i no és broma.
2: De què es parla?
11: De veure on és Sique Rodríguez.
2: Ah.
11: De fet, mira, jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment, sí que de vacances un altre cop, però aquest home corre algun dia... Això, i llavors s'encén un debat, és molt divertit el xat de YouTube avui, perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que la ràdio són moltes hores, i s'ha encès un debat al voltant de si sí que treballa o no treballa algun dia. Des d'aquí una abraçada al Sique, evidentment.
2: Un parell de dies de descans i tornarà a estar dijous aquí.
11: Dit això, per sortir una mica del tema...
2: No, t'has ficat tu mateixa, eh?
11: Doncs ara parlaré...
2: Les explicacions les hauràs de donar tu.
11: No, és que clar, dic, a veure què diuen avui, clar, si... s'ha de respectar.
2: Encara
11: la veu,
2: no
11: la veu
2: ha començat
11: del
2: les vacances, del cinc.
11: La veu del poble és aquesta. I mira, Flaqui, avui hem preguntat per Ansu Fati, perquè ara en parlarem,
2: sí, ara en parlarem
11: el,
2: sí, sí,
11: el que t'hi jugues, i hem volgut demanar a la gent què hagués fet amb Ansu Fati, si se l'hagués quedat o si havia de sortir. Un 81% dels oients, Flaqui, diuen que Ansu Fati havia de sortir. Només un 19% diuen que se l'hagués quedat al Barça aquesta temporada.
2: Doncs ara en parlarem, d'Ansu Fati i del que passarà amb el seu futur i de quines conseqüències tindrà pel Barça, sobretot a nivell econòmic, la seva sortida. Recordem, Bermo, que si la gent vol anar a Tarragona aquest divendres a veure el que t'hi jugues, ens ha d'enviar missatgets.
12: Efectivament, 606-32-72-11, ja, si ens voleu comentar qualsevol cosa,
2: sí, clar,
12: això sí, notes de veu, ja sabeu, però 606-32-72-11, per si voleu venir aquest divendres a Tarragona. Farem que t'hi jugues des d'allà.
2: De fet, si algú li vol fer tirar alguna pregunta al Boyen, doncs oberts estem a que li feu arribar alguna consulta. Per tant, ja que el tenim aquí avui a l'estudi de Ser Catalunya, si voleu fer una pregunta en clau mercat, en clau Barça, doncs també ens la podeu fer arribar. 12:32.
13: Deixa'ns la teva nota de veu al WhatsApp del que t'hi jugues. 606-32-72-11.
14: Collons, qui provocar un altre que vol cobrar, aneu a tomar pel sac.
13: 606-32-72-11.

0: Ara parlo del Barça i del mercat. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Nil Solà, ja t'he saludat abans, però bon dia de nou.
2: Hola, bon dia de nou.
0: Ara ho esmentàvem. Ansu Fati, el Mónaco té previst, com ja vam explicar, fer efectiva aquesta opció de compra, aquests 11 milions d'euros, no m'equivoco. Quan té previst fer-la efectiva?
1: Abans de final d'exercici, que és 30 de juny, això és el que calculava el Barça, que abans del 30 de juny estarà resolt.
0: Per tant, Ansu Fati, que ha brillat aquesta temporada al Mónaco, doncs continuarà la seva trajectòria allà. Això té unes conseqüències a nivell econòmic pel Barça, que està molt pendent del fair play, i el cas Ansu Fati pot servir d'ajuda pel que pugui venir.
1: El que ens expliquen és que allibera 12 el primer any i 10 el segon.
0: 12 el primer any i 10 el segon.
1: Això és el que ens expliquen fons que coneixen que coneixen íntegrament com va l'operació.
0: Doncs és la xifra prou interessant que allibera Ansu Fati.
1: I que veient que Gordon, que es vol anar a buscar Julián, etc., doncs veu que no té cap mena opció de tornar, i aleshores s'executa l'opció del Mónaco, que ja era una opció que quan vam escoltar l'entrevista, li agrada molt estar allà i ha estat molt a gust, i era això, el Mónaco tornar al Barça, i com veu que el Barça està per altres coses, doncs que s'executi aquesta opció.
0: Home, al final entens, no?, la decisió d'Ansu Fati, perquè des del club, amb els fitxatges que s'han fet, doncs, sobretot amb l'arribada de Gordon, queda clar que Ansu Fati no comptava.
2: És que Ansu necessita continuïtat. Fa 3 anys que no la té, aquest any l'ha aconseguit, últim tram de la Lliga, i ha jugat molt bé, i ha marcat, i llavors ell se va... Jo estic segur que Barça farà un contracte d'una clàusula de recuperació,
1: sí, d'Ansu. De recompra.
2: És a dir, a més, la compra és relativament barata, de 11 milions del jugador que parlem, i aquí Barça pot jugar bé. I si Ansu agafa una bona... juga bé l'any que ve, tot és possible, perquè la veritat aquest any amb el Gordon, amb el possible nou davanter, amb el Ferran, amb el Rafinha, Lamine, tindria, la veritat, dificultats de jugar.
0: Clar, al final és interessant, que ja ho vam explicar també en el seu dia, que aquesta doble direcció, una cosa és que el Barça pugui comptar o no amb Ansu, però també cal veure què li interessa a Ansu. I Ansu Fati és evident que el que necessita és jugar. Sí. I ell és conscient que aquí el Barça doncs està molt car, i que aquesta continuïtat tan important per ell per assolir la recuperació plena, doncs no la tindria.
2: No la tindria. Després és bona relació entre Barça i Mónaco de fa molts anys, i qualsevol... És a dir, bon rendiment d'Ansu de cara a l'any que ve se valorarà, i evidentment, el que he dit abans, una compra barata pues pot convertir una recompra també barata.
0: Home, jo celebro que el Barça no perdi el control absolut, si és que s'acaba donant d'Ansu Fati, perquè, escolta, mai se sap, si en el futur t'acaba interessant recuperar-lo, doncs que tinguis un jugador que l'has format tu, que era teu, que estava cridat a ser el que era, que va heretar el 10 de Messi, doncs que no li perdis el control i que tinguis alguna mena de possibilitat de poder-lo encara tenir sota control amb alguna mena de clàusula que te'l permeti recuperar. L'altre nom del qual tenim informacions, Nil, és el de Diego Cochen.
3: Sí, ha estat el tercer porter del Barça aquesta temporada, un porter nascut el 2006 que té contracte amb el Barça fins al 2028. Estan contents el Barça amb el seu rendiment, però evidentment veient el panorama que hi ha a la porteria, hem parlat evidentment Joan García, Chesney, Santi Ovalle l'altre dia ens explicava també les intencions d'Iñaki Peña. Sortirà cedit aquesta temporada, des del club se li ha aconsellat que el millor és que marxi cedit, li queden encara aquests 2 anys més de contracte, és a dir, un any per marxar fora i encara li quedarà un any més de contracte. A dia d'avui és veritat que ha rebut l'interès de diverses segones divisions de la Lliga Espanyola, però sembla que l'equip que més està apretant i que més opcions té d'emportar-se'l és el Lyngby de Dinamarca, un equip que ha pujat a la primera divisió de Dinamarca, que té part de la seva propietat d'un fons americà. Diego Cochen és internacional amb Estats Units. De fet, ara crec que està preparant fins i tot el Mundial com a quart porter allà, i se li garanteix el que és més complicat de trobar en un porter tan jove: jugar. Per tant, sembla a dia d'avui que el futur està a jugar al Lyngby de Dinamarca, una decisió que s'ha de prendre els propers dies, perquè es considera des del seu entorn que l'experiència que han tingut altres porters del Barça joves marxant a segona divisió no ha acabat de ser del tot fructífera, i es prioritza poder anar a jugar, encara que sigui segurament una lliga d'un escaló més baix, per revaloritzar-se i veure què passa de cara a la temporada que
0: ve. És un dels grans calaixos endreçal de la porteria, el Barça,
2: Bueno, a ver, Chesney, també s'ha de mirar el porter com és, el suplent com és com a persona. Què aporta a vestuari? Si tens un porter que vol jugar contínuament, que no està d'acord amb el seu estatus, que protesta, que no fa bon rotllo al vestuari, és un problema per com Flick veu futbol i per mateixa convivència. I el Chesney jo penso que està en condicions de ser un bon segon porter, toquem fusta de que Joan no li passi res, perquè és un grandíssim porter, i el Chesney ha perfectament assumeix aquest paper.
0: Però tu no creus que hi ha un salt molt, molt, molt evident entre Joan Garcia i Chesney? Que sí, que si li passa alguna cosa a Joan Garcia... Chesney és molt bona persona, fa molt vestidor, tot el que vulgueu, però...
2: Quan passes grans clubs, veuràs de que tot els passa el mateix. És a dir, tu veus el Madrid, Courtois i l'Unin...
0: Home, l'Unin al seu dia va rendir prou bé.
2: Sí, però també és molt diferent.
1: I Chesney, quan va tenir continuïtat, també.
2: També, és a dir...
1: El que passa que ara no en té i es nota molt, però amb dos mesos de continuïtat no donaria les prestacions... que dona ara entrant cada 3 mesos, no?
2: Després, el segon porter, si és jove, si té una bona edat i si té ambició, sempre és un problema en un gran club. Clar. I aquí no.
1: De totes maneres, el problema de la porteria no és Chesney.
0: No, no, ni molt menys. El problema de la porteria és el que el Ter Stegen.
3: Clar, és que és un dels 5 porters pràcticament que crec que té contracte amb el Barça.
0: No, per això deia que és el gran un dels grans calaixos d'endreçar.
3: Que ja m'ho explicava l'altre dia, però que si el Girona continuava a primera divisió, el destí més probable era que continués el Girona una temporada més, però ara aquí ja hi ha molts porters en contracte, perquè no només hi ha Ter Stegen, Chesney, Iñaki Peña, Diego Cochen, clar, són...
1: Jakovicvili,
3: Estalaga. Clar.
1: Doncs aquests tenen algun tipus de vinculació amb el club.
0: És la línia més poblada, i només pot jugar una.
1: Sí, però és igual, és a dir, Jaco, Estalaga, Iñaki Peña, li hauràs de satisfer part del contracte perquè marxi, però és pecat a minuta comparat amb Ter Stegen, que té un impacte a la massa salarial de 20 quilos anuals.
0: Imagina't.
1: Aleshores, un porter, el tercer porter, cobrant el sou que ha de cobrar el davanter centre titular, no és viable.
0: No és viable.
1: I té difícil solució, perquè, Ter Stegen està cobrant 20 milions perquè va deixar de cobrar aquests milions quan va renovar dues vegades el seu contracte per diferir salari. Aleshores et dirà, jo ja he fet el que havia de fer per ajudar el club i ara vull cobrar els meus calés.
3: I pel que em consta, Santi, no té cap mena d'intenció de perdonar un euro al Barça.
1: Clar. I està lesionat.
0: És un combo total que el fa de difícil solució.
2: El que passa és una pena que un porteràs, perquè si tu un porteràs que acaba una carrera així, que ja són 2 anys de polèmiques, i la veritat, llàstima el que li ha passat a Girona, però jo crec que ell, per amor propi, per seva imatge, per acabar la carrera bé... hauria de buscar una sortida que Barça segur que l'ajudarà econòmicament. És a dir, evidentment que ell no cobrarà, salvo que no va a la Premier ni a la meitat. Però Barça aquí és important la sortida, però has de col·laborar.
1: Però i a part té un problema, que és que Ter Stegen, l'última temporada que ha jugat sencera, és la temporada de la Lliga de l'1-0 de Xavi. Clar, és que pel camí hi ha hagut 1, 2, 3, aquesta serà la quarta temporada, on no és que ja... Mira, el Barça ha passat pàgina... Que no ha pogut jugar. Que ha tingut, crec que 4 operacions.
0: Cosa que compliquen...
1: Ja no són les polèmiques i el sou que també... Que no pot jugar.
2: I no és ninguna culpa de Barça.
0: I això encara complica més la possible aposta que faci un club per ell, perquè clar, és un jugador que malauradament a nivell físic també genera aquestes incerteses, que fa que tingui un sou elevat, que genera incerteses pel físic, que té ja una edat, que fa molt temps que no té continuïtat... És una cosa de difícil solució i seria fonamental poder-lo arreglar pels 20 quilos de salari que evidentment té. De Julián stand-by, no?
1: No hi ha, jo no tinc cap mena de novetat.
0: Estem encara pendents.
1: Sé que hi ha hagut trobades i... No trobades amb l'Atlético, vull dir que de trobades que hi ha hagut en aquest últim cap de setmana, el missatge que surt d'altes instàncies del club... és que aniran a per totes amb Julián. És a dir, que no dona... Amb els tuits de... Això t'estic parlant de reacció després dels tuits de l'Atlético. Amb els tuits de l'Atlético ni molt menys es dona per... Ah, no ens el venen. O sigui, més que mai, el missatge que envia altres instàncies del club és anirem a per totes a per Julián.
0: Entens que el Barça faci aquest esforç per Julián Álvarez? Tu has dit que sent sí, depenent del Mundial, però que a més ja no.
2: Jo he dit,
0: 100 quilos.
2: Jo he dit que l'últim programa que a mi me falta el registre és golejadors de Julián. Però com encaixa ells en sistema de Barça, evidentment que encaixaria molt bé. Ara, aquí, ara se tracta, el club ha demostrat la intenció, clarament, agent també, ara aquí falta Julián. És a dir, està molt mans en jugador. Jugador, quan vol marxar, marxa. Si serà juliol, si serà mig de juliol o final d'agost, últim dia, jugadors marxen, però ara depèn de Julián. És a dir, ell és aquest que ara ha de donar a atendre a l'Atlètic Madrid, tant internament com públicament, que està molt agraït, que ha passat molt bé allà, que és un gran club, però que ell vol donar un pas endavant i que vol marxar a Barça. Ara el seu paper és importantíssim.
0: Veurem què passa, després de, jo ho deia ahir, després de com s'ha posat l'Atlético, o fa aquest pas Julián, no em sembla que no es podrà desencallar gaire aquesta situació, tot i que el Barça diu que seguiran anar per totes i que evidentment confia en poder-ho fer. Tu entens la reacció de l'Atlètic de Madrid, tu que has treballat en el món de la direcció esportiva, secretaries tècniques, etc. Entens que l'Atlético reaccioni amb aquesta pataleta amb la que va reaccionar amb els tuits i tot plegat?
2: A mi no m'ha agradat i penso que és desmesurat. Aquí el que s'ha de ser sempre senyor en aquests casos, s'ha d'atendre de que tu, Flac, ets superior de mi com a periodista, narrador i tot això, i jo tinc d'acceptar això, i Atlètic ho hauria d'acceptar. Ell ha comprat un jugador per 75 milions, com si diu això?
3: Li ha donat rendiment?
2: L'ha donat rendiment, i llavors, si és un preu de 100 milions i el jugador té 26 anys, no té un molt bona edat, vol donar un pas endavant, li vol un gran club, ostres, 100 milions benvinguts, perquè si Atlètic Madrid va amb 100 milions al mercat de comprar un davanter, le comprarà per 70. Barça, si va amb 100 milions, le comprarà per 100. I n'hi ha davanters centre. És a dir, pot fer inclús un negoci, però m'ha faltat senyoriu per part d'Atlètic Madrid.
0: Doncs encara hi ha més per part de l'Atlètic de Madrid, perquè em sembla que el Cholo Simeone...
4: Mísome.
0: Oi que has volgut fer una carta...
4: Estoy hasta la nariz ya, de que se hable de estas cosas.
0: També estàs enfadat.
4: Necesito hacer una carta para el señor Barcelona.
0: Una carta del Cholo Simeone al Barça.
4: Eso es. Querido Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien corresponda, después del insulto de oferta que recibimos el pasado viernes y que ya respondimos mediante aspavientos en forma de tuit, quería dejar bien claras las negociaciones por el jugador Julián Álvarez, que hoy día me pertenece a mí. Es por ello que, lo primero de todo, adjunto un cacho de oreja del jugador como prueba de vida.
0: ¿Cacho de oreja?
4: Lo primero, me gustaría dejarle notar un patrón que hay entre los traspasos del Atlético al FC Barcelona. Arda Turán, 40 millones, solo fue a Barcelona para recuperar su zapato. Antoine Griezmann, 120 millones, 3 bailes del Fortnite, volvió por la mitad. Joao Félix, 50 millones, un lastre como pocos he visto. En cambio, Luis Suárez vino al Atlético por 3 billetes del Monopoly, David Villa vino por 4 monedas de chocolate. Así pues, visto el historial, los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
0: Ahí, a ver ahora.
4: 1. 150 millones a Tocateja. 2. Garantía de que va a jugar fatal. Y 3. Vuelta del jugador a las 2 temporadas por 30 millones. Cualquier cosa que no incluya uno de estos 3 puntos será rechazada. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en 2 competiciones, clap your hands.
0: Veurem què passa. I si no és Julián, què?
2: Jo a Pedro.
0: Tu n'estàs convençut d'això, eh?
2: Jo, per coses que vull dir, que a mi m'agrada Joao Pedro, i de fa temps que m'agrada, el segueixo, i és molt bona opció, també. És més referència, és més fort en joc aeri, és jugador que pot jugar també com Julián de mitja punta, i si se fitxa un com altre, molt bé.
0: Ens pregunten a la gent a YouTube, per exemple, el Quique diu, per què no es parla d'Osimhen pel Barça?
2: Bueno, no és mala opció. El que passa és un jugador amb dificultats de partits, de mateix partit, de mateix moments de partits. És jugador que li costa guardar la tranquil·litat, que li costa ser serè, però qualitats té Osimhen.
1: I agrada.
0: Agrada?
2: Sí, sí.
0: Osimhen agrada al Barça.
1: No, com, o sigui, agrada Julián sobretot, sí, sí, i Joao Pedro després, però sí, és un dels futbolistes que a la direcció esportiva li agrada, sí.
0: Doncs...
1: Per cert, que preguntat al cos tècnic, el que ens expliquen és que volen un perfil de davanter centre, ara el que deia el Joao Pedro, que és un perfil diferent. El que volen és un molt associatiu, i posen com a exemple quan l'equip ha jugat amb Dani Olmo com a nou. Que els agrada aquest estil de nou, amb més gol que Dani Olmo, perquè un nou ha de tenir més gol que un mitjà punta, que per molt golejador que sigui Dani Olmo, però que li agrada aquest perfil associatiu, que coincideix amb Julián, coincideix bastant bé, també amb Harry Kane, per suposat, però aquest és el perfil de nou ideal que li agrada, que li agradaria tenir a Hansi Flick.
0: Perquè si arriba el nou, com t'imagines que jugarà el Barça l'any que ve? Perquè Gordon, 70 milions, se suposa que tindrà un rol important.
2: Bueno, en context és el que ha passat aquesta temporada. És a dir, hi havia moments que Rafinha estava lesionat, hi havia moments que estava Pedri, inclús crec que contra Atlètic Madrid, no sé si era Liga o Champions, no va jugar ni Pedri ni Rafinha.
0: O la Barça, Copa, potser.
2: O la Copa, potser. Mm-hmm. El Barça el que vol fer és un equip competeix en totes tres competicions amb garanties. Evidentment, Rafinha a principi tindrà avantatge sobre Gordon, però després tot depèn de rendiment, el que ha demostrat Hansi. Qui rendeix, qui juga, qui treballa defensivament, que Gordon també treballa molt defensivament, és a dir, jugarà. I, si no està bé un, juga altre que té mateixes característiques i mateixa qualitat.
0: Perquè tu veus Gordon competint amb Rafinha, no veus a Rafinha, per exemple, movent posició o fins i tot que Lamine pugui entrar pel mig?
2: Jo veig que si era això, inclús Gordon pot competir de davanter centre, perquè ha jugat.
0: Sí, sí.
2: És a dir, serà un abanico de possibilitats molt interessant, perquè si volem guanyar la Champions, per això he dit abans,
0: sí,
2: si Barça fitxa aquest tipus de futbolistes, i ha fitxat un, i fitxa un Julián o un Joao Pedro... Llavors sí que podem competir, perquè no s'ha fet l'altre cosa al partit de Chelsea. Contra Chelsea no jugava Rafinha i no jugava Pedri.
0: Tampoc, crec. És veritat.
2: I llavors, clar, aquest tipus de partits que són molt competitius necessites, a part de 11, banqueta.
0: Has dit que t'encantaria que vingués Bernardo Silva.
2: M'encantaria, perquè és un futbolista dels pocs futbolistes que pot jugar moltes posicions. Després, la seva professionalitat, la seva discreció, com juga, la seva entrega, treball, i a més tinc informació de que és molt bon company, aportaria molt. Lamine, has de descansar, no juga, te compleix tranquil·lament Bernardo Silva. El mig camp, algú ha de descansar, Bernardo juega, mitja punta juega, des de l'esquerra inclús ha jugat al City, és a dir, moltes posicions. I seria un fitxatge a part econòmicament, és un jugador lliure, que no te costa res, però té qualitat i molta experiència i ha jugat una Premier molts anys i porta un bagatge i és molt competitiu.
0: Doncs veurem què acaba passant amb Bernardo Silva, pel que el Barça, doncs, el que dèiem, no? Pendents de si acaba de quadrar, si acaba de convèncer Flick i si acaba de quallar com a opció. Uh-huh. Veurem què és el que acaba tenint Bernardo Silva, que arribaria com a agent lliure. I la darrera que rescato del test que t'he fet al principi, el tema de la línia defensiva. Tu dius que no tocaria res, que no cal reforçar.
2: Jo...
0: Sempre quan no marxi ningú.
5: Claro, es que yo estoy a tope. Claro, dispuesto a ayudar al club en lo que sea. Muy importante, el papel.
0: Veurem el bon Araujo la temporada que
5: ve. Claro, claro, claro, lo veremos. El mejor. Veremos el mejor de yo. Lo mejor de yo.
0: De John.
5: No, de yo. De yo mismo.
2: A ver, Eric s'ha convertit en un central de garanties. Pau Cobercí lo és. El Gerard Martí ha demostrat que se pot comptar seriament amb ell. Tenim Araujo, que en moments quan ha entrat... ell l'any passat tenia dues o tres lesions que no tenia continuat en entrenament i l'ha costat en aquest aspecte. Ara, si Koundé també, si se queda, te pot servir com un central, però si Koundé, que estic d'acord, que jo escoltaria ofertes, si se va Koundé, llavors sí que fitxaria un jugador que és capaç de jugar hi ha jugadors, hi ha centrals, lateral, central, sigui esquerra, sigui dreta, és igual. Més seria orientat en un lateral, però si pot tenir característiques de jugar també de central, per exemple, com un Pubill, és a dir, són jugadors...
1: Anem a per Julián i després el Pat.
3: No, és exemple de jugador.
0: No es diguis coses que s'enfaden. No, sí, que s'enfaden.
1: Com Eric García.
2: Que s'enfaden. Eric García, exacte.
0: Per cert, ahir Pubi va dir que ja havia fet la broma amb Cucurella de que...
1: Sí, no, és que aquesta gent es queixa molt, es queixa moltíssim de que Araujo va obrir-li les portes en el seu dia
0: a
1: Julián i resulta que Pubill reconeix que li ha dit a Cucurella que venga, que para l'Atlético.
0: Llavors aquí no es pot dir res.
1: És tremendo, no.
2: Bueno, podem donar opcions i no passa res.
0: Podem donar opcions. Bueno, veurem què passa. Veurem què passa.
5: Això ho va construir tranquil. Això ho va construir tranquil.
0: Ara que estem reconstruint tot plegat.
5: En construcció ja sabeu que només hi ha una solució correcta, que és Material Building by MK, on hi tens els millors materials per construcció, de reforma, decoració...
0: I per donar forma a les coses, també.
5: Exacte. Disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, en fi, és espectacular, i a més amb els preus més competitius. MK.cat!
0: Doncs recta final d'aquesta primera hora que hem obert amb un test que li hem fet al Bojan, i ara li faré del Santi Ovalle.
1: A mi?
0: Sí.
1: Ah, va.
0: Perquè tu ets més... El Bojan s'ha mullat molt, eh?
1: Jo també em mullo molt. El que passa que jo avui em puc respondre A i demà B sense cap problema.
3: Això queda registrat, eh? Queda registrat.
0: Ah, és molt senzill. Gordon és un bon fitxatge pel Barça?
1: Sí.
0: Pagaries més de 100 milions per Julián Álvarez?
1: Sí.
0: Molts més?
1: Els que tingui.
0: No sé si en tens gaire més. 101.
1: 120.
0: 120 seria el teu límit.
1: No. És a dir, si pogués pagar 150, pagaria 150.
0: És a dir, si tu l'Atlético et demanés 150, tu pagaries 150.
1: Jo crec que sí, per un nou com Julián, un nou de 5, 6 anys top mundial, jo crec que... És a dir, Julián és millor que Alexander Isak?
0: Per mi sí.
1: Doncs Alexander Isak va costar 140.
0: Ja, bueno, però...
1: És que els davanters valen...
0: És que
1: estem comprant... Injust, això, perdona, que estem comprant... Estem intentant comprar... davanters a preu de davanter de fa 10 anys, que els davanters valen això. Que t'ho diguis, Boja, què val un davanter al mercat? Si és que per això, Pedro, que és un bon jugador, no, però que fa poc va pagar 60, no?
0: Sí, doncs pagarà
1: 60. Ara et val 100, no et val 90.
0: 100 euros, 100 milions per això, Pedro. 100 milions per Julián, que em surt el nom.
1: Sí, jo em pagaria més de 100, sí.
0: Val. I el Barça ja es diu que anirà per totes, per tant...
1: El Barça,
0: si la primera oferta és de 100, suposo que si l'Atlético
1: no
0: tindrà capacitat...
1: No, el Barça, és a dir... Però és que, clar, és que això del mercat... Avui diem una cosa, és i demà evident, és més... És i, però el Barça podria arribar al 100... El que et diuen avui és podem arribar al 120. Ja veurem d'aquí dues setmanes què et diuen.
0: Però tu, tot, de casa per la finestra.
1: Jo pagaria més de 100, sí. És a dir, no em posaria 100 com a límit com has fet tu.
0: Jo sí, jo el poso com a límit. I més després de l'actitud de l'Atlético de Madrid.
1: Vale.
0: Menys ir allà. Fitxaries Bernardo Silva pel Barça?
1: Sí.
0: Cal fitxar un central?
1: No.
0: No cal. Escoltaries ofertes per Jules Koundé?
1: Sí.
0: Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney?
1: No.
0: Mourinho, solució pel Madrid?
1: Per algun dels problemes que té el Madrid, sí.
0: Lo Valle té un puntet mourinyista, em sembla.
1: No, ni molt menys. Però crec que és una autoritat dins del món del futbol i que pot, com es diu castellà, poner en vereda certes coses d'aquell vestidor.
0: Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid?
1: No.
0: Qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
1: El Barça.
2: Té criteri, Santi?
0: Ha plagiat una mica, quasi. Sí.
1: No he escoltat. No, perquè m'he passat tot el matí fent el punyetero carnet internacional. Un tràmit d'un minut, he trigat una hora i mitja a fer-lo.
0: Però jo ho vaig fer en 10 minuts.
1: Doncs jo hora 30.
3: Esmorzat i tot això.
1: No he esmorzat res. Hora 30, entre el bus, arribar, una hora d'espera, el bus, tornar, etc. Bueno, hora 30 allà, després 10, els trajectes en bus.
0: 10 minuts, no va arribar.
1: Tu tens tracte VIP.
0: Segurament. Bojan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
3: Gràcies.
0: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues. Fins ara.
6: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui. vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i econòmica.

0: i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà en banc, esclar. El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
1: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai.

0: És la una...
1: Ràdio SER, Principat d'Andorra. Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Demòcrata justifica el resultat de l'enquesta política pel desgast de govern i l'oposició evita fer-ne celebració. El secretari general de la formació, Guillem Casal, reconeix que no els agrada haver perdut la primera posició en intenció de vot, tal com recull l'informe elaborat per Andorra Recerca i Innovació, però ho atribueix bàsicament al fet d'haver gestionat el país durant 16 anys. Sí que veu motius d'esperança i per això recorda que són el partit que menys vot fidelitza té. Per tant, podrien recuperar-ne una part. A més, està convençut que altres electors esperen a conèixer el nom de la persona que ha d'encapçalar aquesta llista.
1: La resta de formacions polítiques, i ho dic de memòria, i si m'equivoco m'excuseu, però crec que tenen gairebé el vot doncs, molt fidelitzat i molt mobilitzat, ja, perquè tenen doncs, l'incògnita més gran ja doncs, esvaïda. I per tant, doncs, això jo crec que és el que el marge de maniobra i de creixement que tenim.
0: L'oposició, per la seva banda, es prenen els resultats de l'estudi d'una manera diferent. Concòrdia i Cerny Escalé són els que millors resultats obtenen, ja que serien el primer partit en intenció de vot, i ell és la figura política millor valorada. Tot i així, se'ls pren el mateix Cerny Escalé amb prudència i assegura que cal continuar treballant per consolidar la voluntat de voleu de relleu polític que ara mateix diu és evident.
2: Per nosaltres, el que és més rellevant és que la població estigui ben informada dels els punts positius i negatius de l'acord, de tots els impactes en el fons, perquè amb el que ens trobem és que...
0: No és aquest el tall de Cerny Escalé que volíem escoltar. Ara sí, escoltem a Cerny Escalé parlant sobre la valoració de l'enquesta política.
2: Saber, però, que hi ha un canvi polític que és possible per Andorra, cap a un model més orientat al benestar de la majoria de la població, això per nosaltres és molt positiu. I en aquest sentit, doncs, evidentment, és encoratjador i... El fet de sortir als de l'enquesta, en el fons, és simptomàtic d'una feina bona per part de moltes persones de Concòrdia.
0: Andorra endavant es consolida com la tercera força en intenció de vot. La seva líder, Karim Montaner, ho atribueix a la tasca parlamentària que demostra la seva defensa i lluita a l'hora d'aplicar polítiques que són reals i no de màrqueting, com fa la resta. A partir d'ara, diu, toca centrar-se en la configuració de les llistes, especialment a les territorials, perquè recorda que allà és on es guanyen les eleccions.
3: Nosaltres, com sabeu, tenim un rumb molt clar, un projecte de país. Nosaltres som de projectes, som de treballar de manera incansable per obtenir resultats i això, evidentment, es reflecteix a nivell de les enquestes.
0: Finalment, el Partit Socialdemòcrata recull uns resultats discrets a l'enquesta política, ja que quedaria com la quarta força. La bona notícia és que el segon polític més ben valorat és el seu president, Pere Baró, però no en té prou i remarca la necessitat de continuar treballant per conformar aquest bloc progressista que ha de generar un canvi polític del qual està convençut que el PS serà un actor clau.
4: És important i això vol dir que la feina s'està fent bé. Per això penso que l'enquesta l'hem d'agafar amb pinces, és a dir, hi ha punts positius que els hem d'agafar i els negatius, evidentment, els hem d'agafar i valorar també, no? I penso que aquestes enquestes seran molt diferents al resultat de les eleccions, només faltaria, i que, evidentment, no serem, i per això lluitarem per no ser la quarta, sinó que volem ser de les primeres, evidentment.
0: Tots els partits es prenen l'enquesta com un estat de la qüestió, però estan convençuts que els resultats electorals d'aquí uns mesos seran molt diferents. Encara referent a l'enquesta política, el govern i Concòrdia discrepen de la qualitat de la informació que es dona sobre l'acord d'associació. El secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landi Riba, admetia que els resultats d'aquest estudi no són satisfactoris del tot pels interessos dels partidaris de l'aprovament de les institucions europees, però recorda que no són dolents, ja que les persones que votarien sí en un referèndum vinculant han crescut significativament respecte a l'anterior onada, mentre que els que optarien pel no es quedarien pràcticament igual. Veu, això sí, una correlació directa entre el coneixement que tenen o que no tenen amb l'opció que declaren i assegura que cal treballar perquè les persones que participin de la consulta siguin plenament conscients d'allò que implica el seu sufragi.
5: El que hem de fer des de les institucions, tots els actors polítics, és incidir en aquesta comunicació que entenem que se'ns està demanant, utilitzar els bons canals, identificar-los i intentar doncs, que el dia que calgui anar a votar puguem no tenir un 65% de la població que diu que no està informada, sinó tenir idealment 0% de la població que diu que no està informada.
0: Per contra, el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, opina que moltes persones tenen una opinió esbiaixada de l'acord d'associació precisament a causa de la informació que ha difós l'executiu, que s'ha centrat a mostrar els punts positius i, en canvi, ha difuminat l'impacte d'aquells que considera negatius. Entén que el fet que les persones que han respost l'enquesta política diguin que estan informades no vol dir que realment sigui així i, per tant, que cal augmentar la qualitat de la informació que es dona. Finalment, des del PS, Pere Baró fa autocrítica i manté que la informació donada fins al moment no ha estat prou clara o no ha arribat a tots els sectors de la societat i, per tant, considera que cal incidir-hi encara més. Seguim amb el Partit Socialdemòcrata perquè la formació escollirà el candidat de les eleccions generals en un procés de primàries obertes. El comitè directiu de la formació ha decidit que la persona que sigui la número 1 de la llista nacional surti a través d'aquest procés en el qual podran votar la militància, també els simpatitzants i totes les persones de nacionalitat andorrana i els residents de llarga durada que no formin part estrictament del partit. En aquest cas, per això, hauran de signar un document conforme comparteixen la ideologia de la formació. El president Pere però recorda que és un procés regulat en els estatuts i que l'objectiu és incrementar la participació democràtica i que la ciutadania s'impliqui més en la definició del projecte polític.
4: El procés és un procés estatutari, és a dir, jo en cap lloc he dit que sigui jo el candidat, això és un procés que es farà estatutàriament i ja veurem qui és el candidat, és a dir, la gent dona per fet que seré jo, bueno, ja veurem, vull dir, penso que això és un treball de totes i de tots i jo estaré on el partit més em necessiti en aquest sentit, però el procés de primària és un procés que està als estatuts i que s'ha de fer sí o sí.
0: D'aquesta manera, des d'avui mateix i fins dimarts de la setmana vinent, les persones interessades poden presentar la seva candidatura i començar la cerca de signatures. Aquestes s'han de presentar entre el 8 i el 15 de juny. Si només hi ha una llista que compleixi amb els requisits, serà escollida directament, però si n'hi ha més, s'iniciarà una campanya electoral que durarà 10 dies fins al 25, que serà la jornada electoral. El mateix dia es donaran a conèixer els resultats i si hi hagués un empat entre les dues llistes, es faria una segona volta el dia 30. Per cert, que l'Adis Baró afirma que estan a prop de trobar un equilibri institucional que permeti despenalitzar l'avortament. El ministre de Relacions Institucionals comentava que el text legislatiu que ho farà possible està redactat des d'un punt de vista tècnic, però reconeix que mantenen encara converses amb la Santa Seu per evitar que hi hagi una ruptura política. D'aquí que consideri que l'equilibri que permetrà eliminar o treure la dona del Codi Penal i el manteniment intacte del Coprincipat està una mica més a prop. Tot i així, avisa que encara falten sessions de treball abans de completar-ho.
6: Dic que estem treballant fermament amb això, que tenim tota la part tècnica i de filosofia escrita, ja no només dissenyada, sinó escrita i preparada.
0: Baró insistia que s'aprovarà en aquesta legislatura, però també admetia que serà un acord de mínims i que no permetrà despenalitzar el metge ni tampoc la que es finançarà l'avortament fora d'Andorra. Isu, Triquell, Buos i un espectacle dedicat a Michael Jackson sonaran a la festa del poble d'en Camp. Els primers concerts seran el divendres i 9 de juny i els faran els dos solistes, mentre que dissabte serà el torn de This is Michael, un show que ret homenatge al rei del pop i que arriba en Camp dins de la seva gira mundial 2025-2026. Diumenge hi haurà un concert dels Buos, que també han inclòs el poble en la gira de celebració dels 20 anys i caldrà sumar-hi a ells tota la participació dels DJs nacionals. La festa s'allargarà fins al dia 23 i té com a lema "Fem que la festa sigui un espai segur per a tothom" per fomentar un consum d'alcohol responsable. La comissió de festes organitza totes les activitats populars com el mullet, el sopar a l'interparroquial i, evidentment, no faltarà tampoc el Crescars, finalment, a la Revella, i participaran els fallaires i, com a novetat, hi haurà la colla de diables del districte de les Corts de Barcelona. Moment per conèixer ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
7: Molt bona tarda, com estem?
0: Jordi, aquest canvi de temps que ens anaves parlant ja a finals de setmana passada i ahir mateix, doncs sembla que va prenent forma, com a mínim, el dia, el cel d'avui ja no té res a veure amb el d'ahir.
7: Sí, la veritat és que d'augment no tenim núvols massa significatius, però sí molta calitja, aquests núvols que van esmorteint cada cop més l'acció solar, però tampoc acaben de compactar-se. Sí que ho faran més tard, però vaja, com no són massa gruixuts, Tot i la presència d'aquests núvols, d'aquesta calitja, la temperatura va pujant, no tant com ahir, però en breu ja ens aproparem als 25 graus al fons de les valls del centre i sud del país i els arribarem a superar lleugerament a l'extrem sud del país. A Andorra la Vella ens quedarem al voltant dels 25-26 graus de màxima. És a dir, no és la calor de la setmana passada, però igualment és calor significativa, fins i tot per fer principis del mes de juny. Què passarà a partir d'aquesta màxima temperatura? Doncs que els núvols creixeran ja amb més força i durant la tarda sí que tindrem alguns xàfecs. Plourà sobretot al nord del país, però a la resta de valls també arribaran alguns xàfecs que no duraran molt, poden ser intensos, però tampoc esperem grans acumulacions d'aigua. Allà on descarreguin amb més intensitat, la temperatura baixarà i l'ambient es tornarà una mica fresc.
0: I tant. I aquests ruixats d'aquesta nit s'allargaran fins demà?
7: No. De fet, quan arribi la nit aniran desapareguent ràpidament i demà, doncs, de nou podrem gaudir de moltes hores de sol. També hi haurà núvols, però no es morteiran tant com avui l'acció solar. Temperatura una mica més baixa al matí, Andorra la Vella avui mínima de 14 graus, demà se situarà al voltant dels 10. Tampoc serà un gran descens. La màxima, sense canvis significatius, encara al voltant dels 25 graus. Sí que entre dijous i divendres la pluja podria guanyar més protagonisme i ja no farà calor, fins i tot en molts moments l'ambient es notarà fresc.
0: Perfecte, doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
7: Fins aquesta tarda, que vagi molt bé.
8: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
9: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà el president de SANCA, l'Associació Andorrana contra el Càncer, el Josep Saràbia, per valorar-nos el Pla Oncològic Nacional que tot just va presentar al govern a través de la ministra de Salut, Helena Mas, la setmana passada. Coneixerem, per tant, doncs, quina és la seva impressió global i ja de pas incidirem en la qüestió de la unitat de radioteràpia, que és el punt gran de discordància que mantenen. Més tard, avui és dimarts, avui tenim secció de l'Hora Sostenible i ens acompanyarà la investigadora d'Andorra Recerca i Innovació, la Laura Trapero, per parlar sobre l'ozó i la influència que pot tenir com a element contaminant. Amb ella tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
10: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Josep Saràbia, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Josep, la setmana passada la ministra de la Salut, Helena Mas, presentava el Pla Oncològic Nacional. No sé, Josep, si ja el coneixeu abans, si us l'havia presentat abans, però una mica, sobretot, què en penseu des de Sanca?
1: Havíem treballat ja sobre el Pla Oncològic, vam tindre el plaer de que la senyora Helena Mas ens va cridar per parlar amb el senyor, de fet, presentar-nos al doctor Bosch, que és qui ha fet el Pla Oncològic, i parlar i discutir una mica des dels punts de vista què és el que nosaltres esperàvem d'un pla oncològic i què és el que ells, com ells ho veien.
0: I
1: amb la qual...
0: Què tal? Com ha estat aquest retorn?
1: Bueno, a mitges. Sempre ens quedem a mitges. La intenció és molt bona. El pla oncològic ens sembla molt bé. Els avanços amb l'edat del cribatge, per exemple, de càncer de mama, és un encert de ficar els 45 en lloc dels 50. El fet de que vulguin fer una PSA pel control de pròstata és una demanda que teníem nosaltres fa molt temps, de que altres països estan utilitzant el PSA, és una prova de sang que simplement indica que pot ser que hi hagi alguna cosa i on s'ha de fer més proves, amb la qual hem avançat bastant. Fins i tot ara mateix a l'hospital la nova unitat oncològica és un avanç. El fet de que es puguin fer operacions aquí a Andorra de mama, de càncer de mama, ja també és un avanç molt important. Però sempre ens quedem a mitges, i quan dic a mitges em refereixo a que per nosaltres hi ha coses molt importants, com l'estadística, i aquí no acabem de tirar-ho endavant.
0: Mm.
1: L'estadística no en tenim, amb la qual sempre tenim que estar pensant què és el que és veritat o el que no és veritat. No estem del tot d'acord amb les dades que va presentar el doctor Bosch, creient que hi ha més casos de càncer dels que diu ell, i evidentment no estem d'acord amb la valoració que ha fet de la quantitat de casos que hauria d'haver-hi per poder tirar endavant una unitat de radioteràpia.
0: Mm.
1: Ell parlava de 1.500 casos. 1.500 casos és moltíssim. Moltíssim. No molt, no, moltíssim. I, evidentment, nosaltres tenim l'estudi que va fer el doctor Mirovell de l'any passat, que el va presentar al juny, on teòricament indicava de que a Suïssa, perquè ell fa l'estadística a Suïssa, en 100 casos ja muntarien una unitat de radioteràpia, i que aquí a Andorra, en canvi, pel tema dels costos, haurien d'anar cap als 200-250 casos.
0: Mm, sí, sí.
1: Vet aquí la importància de les estadístiques. Ell diu que hi ha 400 casos a Andorra, nosaltres, ho sento, creiem que hi ha de l'ordre de 100 i pico més, i partint de la base de que la meitat d'aquests casos són els que justificarien el fet de, o que necessitarien el fet de tindre radioteràpia, seria justament la quantitat mínima que faria rentable la unitat de radioteràpia segons l'estudi del doctor Minolvi.
0: Mm.
1: Va per aquí el tema de que no estem convençuts de que hagin fet bé, no que hagin fet bé, sinó que hagin curat força l'estadística, perquè l'any passat va haver-hi una doctora que va treure una sèrie de casos a la palestra, va fer un informe, va fer el seu estudi, i ens quadrava molt, moltíssim, amb el que nosaltres dèiem. Ella parlava de 474 casos nous a l'any, més tots aquells que nosaltres dèiem de que són invisibles per la sanitat andorrana, perquè són gent que es tracten fora, perquè tenen mitjans econòmics importants, que ho valorem entre un 25 i un 30% de la població que té càncer.
0: Mm.
1: Amb la qual estaríem parlant de que els números ens quadraven més o menys. I no només això, sinó que jo me'n vaig a l'OMS, miro la magnitud del càncer per països, em remeteix a una pàgina on em surten de que a Espanya hi ha de l'ordre de 520 a 540 amb aquest any passat, que França se'n va als 590 casos nous l'any passat, i dic, bueno, doncs Andorra estem a la meitat. O sigui, no vol dir ni que tinguem més que Espanya ni menys que França, sinó que estem al voltant, o sigui, els 400 queden molt per a baix.
0: Mm.
1: I això serveix per seguir dient que nosaltres seguim reivindicant la unitat de radioteràpia, que creiem que és prou important. És una de les poques eines que funcionen avui en dia contra el càncer, i que sí que és difícil de muntar-la, però simplement quan parlem amb tècnics de base diu que aquí a Andorra tenim tots els mitjans per poder-la tirar endavant, i que és un tema polític, és una decisió política que s'ha de prendre i que no la prenen els nostres polítics, i en canvi l'havien pres ja fa 8 anys per tirar-ho endavant i de l'emparar.
0: Josep, deia el doctor Borràs, el doctor Josep Maria Borràs, que és, com deies, la persona que ha encarregat, o que, aquí el govern, vaja, ha encarregat doncs, la realització d'aquest pla oncològic nacional, i seguint el fil del que explicaves, de la unitat de radioteràpia, deia que, d'acord que les xifres que ara comentes no us quadren amb les seves, més enllà d'això, el que ell deia, diu, home, diu, la unitat de radioteràpia, amb els casos que tenim, li has de restar la meitat aproximadament, perquè diu, no tots els casos de càncer es tracten amb radioteràpia, ni de bon tros, i a més, diu, encara hi ha més persones que sí que es podrien tractar amb radioteràpia, però no ho volen fer. Vull dir, al final ell anava dient, clar, al final, si anem reduint aquestes xifres, doncs al final ens farà una mica inviable, deia, perquè a més deia, clar, diu, perquè aquest equip que s'ha de mantenir doncs, constantment actiu, constantment format, constantment amb tensió, diu, clar, doncs, si tens pocs casos o no tens els casos suficients, doncs la cosa al final no tiraria endavant. Ho dic perquè des del vostre punt de vista, al final, el fet de tenir aquesta dada, que siguin 400, que siguin 500, és clau i essencial.
1: No, per nosaltres sí, perquè sempre parlem de que la meitat són els casos que... No ho diem nosaltres, sinó segons el...
0: Ho deia el doctor Borràs també.
1: La meitat són els casos de que la gent necessita radioteràpia. Sí. Aquests 500 baixarien amb els 150 i a partir d'aquí començaríem a lluitar per la unitat. I aquests 250 són el que estimava el senyor Mirabell, el doctor Mirabell, que era el que ja començava a fer rentable la unitat. I no són amb temes econòmics, sinó és amb rentabilitat, justament amb això de que la màquina no estigui parada, que els tècnics tinguin prou feina per estar ocupats, tota una sèrie de coses. Amb la qual cosa, per això és molt, molt important per nosaltres les estadístiques. De fet, encara que no fos la discussió de la radioteràpia, que és la discussió amb aquest govern que tenim actualment, que portem des del principi, per qualsevol país, les estadístiques és bàsic per poder justificar les inversions en el que es fa. Amb la qual nosaltres creiem que una estadística poblacional l'hauríem de tindre ja. Evidentment, es podria presentar com a mínim una estadística hospitalària, que és la que té la casa, o sigui, sí. Tothom que es tracta que surti. Com a mínim, podríem fer aquesta i indicar que simplement és hospitalària sense arribar a la poblacional, que és la normal en tots els països, però almenys tindríem una base. Que avui en dia, no sé per quin motiu, no la tenim. I aquí és quan em queixo d'alguna forma de que no fem tota la feina ben feta. No vull dir que ho hagin fet malament, ni molt menys. Ho han intentat fer el millor possible i evidentment els tractaments que tenim són del millor que tenim i cada dia anem a millor. Però sí que ens falta encara algo.
0: Mira, doncs, Josep, estem a juny, a priori d'aquí un any ja tindrem govern constituït. Ja saps que quan hi ha campanya electoral i la tindrem d'aquí res, doncs hi haurà molta gent que vindrà a tornar a parlar amb vosaltres i que us escoltarà, i aleshores és probable que en tornem a sentir a parlar. Pot ser que llavors, quan es munti el nou govern, com ho va passar ara fa 4 anys, no? Doncs quedi amb res, però bueno, com a mínim ja li quedarà la demanda feta.
1: No, sí, fa 8 anys teníem acceptada la unitat de radioteràpia, es va fer un concurs i es va...

0: unitat de radioteràpia es va fer un concurs i es va trobar una unitat, o sigui, un arquitecte que feia la unitat, hi havia una dotació econòmica, i jo me'n recordo que em van vindre a buscar el vot a casa, i entre ells hi havia una consellera que em deia: no és una decisió simplement dels polítics, sinó del partit en si, que vol muntar la unitat, i ho portem com a número, com a primer punt amb el programari. El que passa és que tots som conscients de que la política és com és, i que vam tenir la desgràcia de tenir el Covid pel mig, que això va parar tot, i ens ha fet molt mal, però bueno.
1: Ah, Josep, perdona que talli un segon, perquè clar, ara que dius això, doncs aquests 5 cribatges que es faran, insisteixo, de moment són 2, s'ampliaran a 3, doncs no sé si estan estandarditzats també en els altres països, o aquí també, novament, Andorra, doncs guanya una mica de ser país punter.
0: A veure, serà país punter, però no tant com amb el cribatge de retinoblastoma. Per exemple, perquè altres països, cada país s'ha especialitzat en alguna cosa. Alemanya, per exemple, amb el càncer de pròstata, és dels pioners amb el tema de la PSA. De fet, ells ja la tenen implementada, ja no està només en fase de prova, sinó la tenen implementada, si no vaig errat, per el que m'han explicat a mi. I aquí a Andorra nosaltres vam parlar ja amb el Ministeri en el seu moment. Primer, el gran problema de tots els cribatges és que s'hi donen molts falsos negatius, molts falsos positius, millor dit. O sigui, que et diuen que tens algo i després no ho tens, perden la seva credibilitat. Amb la qual cosa, el PSA, com és una prova de sang, molt sovint et dona una sèrie d'indicadors que s'han de seguir estudiant, que no vol dir que tinguis el càncer, però que sí que són indicadors que et diuen que potser ho puguis tindre. Llavors hi ha molts països que no l'han pogut ficar en marxa. Alemanya sí que ha sigut un dels països que ho ha ficat en marxa. Andorra serà, si no, el segon o el tercer. O sigui que, evidentment, avui en dia, en tota Europa, és un dels temes que s'està ficant en boga, el tema de la PSA per al càncer de pròstata. Per què? Perquè és el que es dona més amb els homes.
1: I tant. Ara em parlaves també de la importància que té, doncs, poder fer alguna intervenció de càncer. Algunes de pit ja es poden fer aquí a casa nostra. I, de fet, una mica, doncs, deia la ministra, anunciava la ministra una cosa que ja havia avançat també feia uns dies, o que li vam arrencar amb unes declaracions, que ja que totes les entitats, o que són cada vegada hi ha més administracions i organitzacions internacionals, doncs, que reclamen, que demanen que aquests cribatges en el càncer de mama es puguin rebaixi l'edat més enllà dels 50, que és on estan establerts ara, per tant, que es puguin fer a partir dels 55, deia la ministra que ja serà així. Ho dic perquè ara, numèricament, Josep, si no vaig errat també, si no em corregeixes, però el càncer de mama també és un dels que, numèricament, dels que deu tenir més casos, per tant, doncs, boníssima notícia, reduir el cribatge, l'edat de cribatge.
0: Sí, evidentment. El fet de reduir-la, per sort, per desgràcia, el millor tractament que tenim pel càncer és la detecció precoç. Si et detectem un càncer en una fase incipient, la possibilitat de superar-lo és immensa. Si el trobem ja en una fase molt avançada, costa moltíssim més. No vol dir que no es pugui guanyar el càncer, però que cada vegada costa més. Llavors, el fet de que puguin fer un cribatge als 45 és molt important, el fet d'avançar-lo. De fet, nosaltres sempre expliquem, i de fet hem fet amb govern un tríptic on expliquem l'autopalpatge de les dones, que és important, que si alguna dona s'autopalpa i troba alguna cosa que no tenia amb el seu fa un mes, allò on tinc un multo, tinc algo, lo millor és anar al metge i demanar. Per demanar, encara que sigui molt tonto, val la pena. Perquè si és una cosa i si es troba en una fase molt incipient, podrem lluitar contra aquest càncer molt ràpidament. Llavors, tot això, evidentment, el govern està, la senyoreta Elena Mas, com a ministra de Sanitat, sempre ha tingut un tracte vers nosaltres bo. Això no vol dir que hi hagi coses que no estem d'acord, perquè, evidentment, no podem estar d'acord amb tot, ni que tothom faci tot el que l'altre espera.
1: Sí,
0: però, bueno, però que no ens podem queixar de cap moment que ens hagin maltractat. Sí que hi ha hagut moments més durs, però bueno, avui en dia ja som conscients nosaltres que hi ha coses que creiem que no funcionaran, perquè és que, no és només el tema de la unitat de radioteràpia.
1: Per exemple, doncs pues mira, digue-m'ho.
0: Sí, hi ha el tema dels pisos tutelats. És un problema important que tenim a baix, perquè si hi ha persones que s'han de quedar a baix a Espanya, a Barcelona en concret, per fer el tema de la radioteràpia, evidentment, tindre un pis tutelat o que tinguessin propietat a govern d'un pis tutelat és molt bé, perquè sempre hem de recórrer amb les entitats espanyoles, i de quan en quan ens recorden que nosaltres només fem ús

0: no fem manteniment d'aquests pisos. És a dir, les fundacions amb les quals nosaltres treballem o tenim tracte, ens diuen que ells reben subvencions del seu govern de Catalunya i d'Espanya per mantenir aquests pisos, i nosaltres, en canvi, només els estem utilitzant i paguem la part que tothom paga, els 14, 15, 18 euros que puguin arribar a pagar amb aquestes fundacions o altres puestos que ens cedeixen els pisos. Mm. Llavors, en el seu moment, amb el senyor Xavier Espot, li van plantejar el fet de que si no podia haver-hi una unitat de radioteràpia, com a mínim estudies el tema dels pisos tutelats. I el tema dels pisos tutelats ens va dir que no estava disposat a invertir-hi. Mm-hmm. Tot sigui dit, la senyoreta Benamàs farà uns 5 mesos ens va comentar que volien agafar o volien reprendre aquest tema i volien tirar-ho endavant sent ells els que s'encarreguessin de cercar-los i trobar aquests pisos tutelats per veure quin cost i com ho podíem negociar. Mm-hmm. No tenim cap notícia d'aquest tema. La realitat és que Barcelona és una ciutat que quan menys dos pedres està saturada.
1: Sí.
0: Amb la qual molt sovint ens passa de que no trobem pisos per la gent que ho necessita.
1: No, no.
0: També he de reconèixer que hi ha hagut l'Àsia, els gestors immobiliaris, el seu president, el senyor Jordi...
1: Ribó.
0: Jordi Ribó, no sortia el cognom, perdó. Va transmetre de que estaven disposats a estudiar de llogar-nos uns pisos i cedir-nos aquest mateix pis o dos pisos per als pacients que poguessin utilitzar-los com a pisos tutelats.
1: A Barcelona,
0: no els tenim avui en dia. A Barcelona, sí, sí. És una cosa que vam començar a plantejar fa un mes i pico.
1: Sí, sí.
0: Vam quedar que li passaria tota una documentació. No li ha passat encara, amb el qual evidentment no s'ha avançat, però que li passarem en breu i a veure si tenim sort i tenim algun pis tutelat. Sí. Perquè la majoria de gent, al final, quan no troba algo, queda a recórrer a l'hotel. Sí que és veritat que la CAS pagui una part de l'hotel, però és que avui en dia un hotel a Barcelona costa 190 euros. I 190 euros és una bestiesa.
1: I tant. Doncs Josep Saràbia, president de l'Associació Andorrana contra el Càncer, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos una vegada més a l'Aquí Andorra, per posar-nos al punt de la situació, de com veieu des de l'entitat aquest Pla Oncològic Nacional. Ens quedem amb la bona notícia, doncs com sempre us animem a continuar a veure com evoluciona la resta de reivindicacions que tenim. En qualsevol cas, Josep, com sempre, n'estarem molt pendents i vigilarem a veure com avancen.
0: Ok, moltes gràcies per donar-nos veu i que la gent sàpiga com està la situació.
2: Aquí a Andorra. Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
3: Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
2: I un altre Bizum, i un altre, i un altre. FEDA patrocina l'Hora Sostenible.

0: Laura Trapero, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Laura, avui ens parlaràs de la relació que hi ha entre les condicions meteorològiques i la qualitat de l'aire. I una mica, Laura, doncs no sé si això vol dir que depenent del temps que faci, si plou, si fa més vent, si fa més sol, això vol dir que aquestes condicions seran més òptimes o, pel contrari, seran pitjors?
1: Doncs depèn de la situació.
0: Exacte.
1: Us explico. És important saber, no?, l'ozó, no?, quin tipus de contaminant és, perquè això fa que variï, no?, la seva presència a l'atmosfera o no. I l'ozó no és un contaminant primari, és a dir, no és un contaminant que s'emeti per una font directa, no?, com podria ser un cotxe que emeti ozó, no. L'ozó és un contaminant secundari, per tant, necessita diferents ingredients per formar-se. Què necessita? Doncs necessita aquells contaminants primaris, com el que us he dit, no?, els que poden emetre fonts com la indústria o els vehicles, i llavors necessita radiació solar, val? Per tant, això ja ens està donant una pista de quan podem tenir més ozó. Quan és que tenim més radiació solar? Doncs quan comencen les estacions de l'any, com la primavera, ara, i l'estiu, i a més a les hores centrals del dia. Per tant, aquestes condicions són les que afavoreixen la formació local d'ozó en un lloc, no? Per tant, el cicle anual que tindríem d'ozó aquí a Andorra per formació d'ozó a les nostres valls seria més cap a la primavera i l'estiu, i aquestes hores centrals, i també s'allarga la seva presència fins a la nit, no? Perquè primer, no?, les primeres hores del dia sovint és quan hi ha més circulació de cotxes, és quan s'emet més contaminants com el diòxid de nitrogen i altres contaminants que es necessiten, no?, com a ingredients per formar l'ozó.
0: I tant. Perquè, escolta una cosa, Laura, això ja saps que aquesta secció l'aprofitem doncs per fer molta divulgació científica, especialment quan conversem amb la gent de l'ARI. Ho dic perquè anem al principi de la conversa, que m'ha cridat molt l'atenció, la primera frase. L'ozó és un contaminant? Ho dic perquè no tenim la sensació que la contaminació ve precisament perquè hi ha un forat a la capa d'ozó?
1: Vale, això és un altre
0: alerta.
1: Un punt molt important. O sigui, l'ozó del que estem parlant, que és com a contaminant, és l'ozó que trobem a l'atmosfera a les capes baixes, val?
0: Val.
1: O sigui, les capes baixes vol dir entre aquesta superfície i uns 10 quilòmetres. Aquest ozó que es troba a la capa que nosaltres diem troposfera, aquí a prop de la superfície de la Terra, es considera com a contaminant si supera certs llindars.
0: Val. Val?
1: Amb concentracions baixes no és un problema. Val? Llavors, la capa d'ozó és un altre tema, que ja estaríem parlant de l'ozó que es troba, que es forma a les capes altes de l'atmosfera, a uns 20 quilòmetres d'altitud, que és on hi ha la capa d'ozó, i és justament el que ens protegeix de la radiació ultraviolada que arriba del Sol.
0: Clar.
1: Justament aquest ozó a nivells alts, a 20 quilòmetres, és bo. El necessitem perquè ens protegeixi de la radiació ultraviolada. Quan es parla del forat de la capa d'ozó, doncs és en zones de la nostra planeta en què aquest ozó està en menys concentració, aquí aquests 20 quilòmetres, i per tant no ens protegeix tant de la radiació ultraviolada.
0: I tant.
1: Però, en canvi, l'ozó a prop de la superfície, sí, si està amb altes concentracions, sí que és un problema que se surt, diem, de contaminació.
0: I tant. I aleshores, parlem, concentrem-nos, doncs, fet aquest apunt, gràcies, Laura, perquè al final, doncs, clar, era,
1: tant,
0: era
1: és molt important
0: relativament fàcil,
1: si no,
0: caure l'error. Per tant, concentrem-nos en aquest ozó del qual estem parlant, que és el de les capes més superficials o les més baixes, és a dir, fins als 10 quilòmetres que ara ens explicaves. Aquest, que és el que pot ser dolent, hi ha alguna relació, dic, perquè clar, si al final estem parlant de depèn de quines condicions meteorològiques faci, doncs pot augmentar el seu grau de contaminació o no, i això, clar, entenc que amb el canvi climàtic, Laura, doncs també deu tenir els seus efectes o les seves implicacions.
1: Clar, això és un dels punts que s'està analitzant, i a més en una zona de muntanya com som nosaltres, val? Que a banda d'aquest component que diem no? Que necessita aquest ingredient de la radiació solar perquè es pugui formar, aquí hem de sumar fenòmens propis de zones de muntanya, no? Que podem tenir, per exemple, que serien inversions tèrmiques. Això pot afectar o no que aquests contaminants que es van formant a les capes baixes es puguin dispersar menys, perquè és quan hi ha una inversió tèrmica és una situació de molta estabilitat i, per tant, hi ha molt poca circulació a les capes baixes i, per tant, aquests contaminants no els podem ventilar, no? No podem fer una neteja perquè que es dispersin. Per tant, aquests fenòmens que ens donen a zones de muntanya són importants de tenir-los en compte. I quan es donen, no? Que és el que et deia, en situacions d'estabilitat. Situacions d'estabilitat serien com les que estem tenint ara, quan tenim un anticicló i temperatures altes, val? Que estan molt situats sobre nostre i, a més, persisteixen en el temps. Aquesta persistència d'aquestes situacions doncs, fa que aquesta dinàmica de formació de l'ozó doncs, sigui afavorida, no? amb un grau més alt de formació d'ozó durant dies, molts dies seguits. I, a més, si l'aire no circula, doncs encara més, no? Aquestes concentracions d'ozó que es poden anar formant durant les hores, no? diurnes, a més, persisteixin durant la nit. Quan seria quan ha d'anar desapareixent aquest contaminant? Això serien els factors locals, però a més es coneix que l'ozó és un contaminant que pot ser transportat. Pot ser transportat d'altres zones. O sigui, podem ser que patim episodis d'ozó, de pics de superació de llindars d'ozó, però que no sigui perquè s'han format localment aquí a la nostra vall, sinó que poden venir, per exemple, podríem dir, de l'àrea metropolitana o de Barcelona o de grans ciutats d'altres properes i que poden ser transportats tots aquests quilòmetres i arribar-nos a afectar, no? I això aquí a Andorra es pot mesurar molt bé gràcies a les estacions de vigilància que tenen des del Departament de Medi Ambient, que fan un seguiment de tots aquests contaminants a fons de vall i també a zones altes, com per exemple l'estació que hi ha a Pic de Maià, a Port d'en Valira, que es pot fer molt bé aquest seguiment d'ozó que ve transportat d'altres zones.
0: I tant. Doncs Laura Trapero, investigadora d'Andorra Recerca i Innovació, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos a l'Hora Sostenible, per haver-nos parlat de totes aquestes qüestions relacionades amb l'ozó i especialment per haver-nos-ho diferenciat del bo, del dolent. Laura, gràcies i fins a la pròxima.
1: Fins la propera.
2: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
4: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
5: Què tal? Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, l'actualitat esportiva del país a Ser Andorra, a la 102.3. I em perdonareu, per la veu, però és primavera. Al·lèrgies, refredats i tot el que comporta, i sobretot per a un professional que es dedica a la ràdio i a la seva veu, Esperem que s'entengui el millor possible, que surti tot bé fins a les 2 del migdia. L'actualitat esportiva que ve carregada amb molts temes, especialment al Morabanc Andorra, perquè està en dubte la continuïtat d'Aixàs i Solana al Morabanc, com escrivia el meu company Marc Vasco al diari d'Andorra. Terratrèmol al club, sí, arenes movedisses perquè començant per Gorka Aixàs, perquè la seva continuïtat a la presidència és una de les grans incògnites, un dels grans interrogants, i tampoc queda clar si Francesc Solana seguirà dins l'estructura del club després de ser qüestionat per les seves tasques com a director esportiu. El Morabanc Andorra, així doncs, té moltes carpetes per resoldre aquest final de curs després de certificar la salvació el passat cap de setmana, i una d'elles afecta el màxim mandatari de l'entitat, Gorka Aixàs, qui va deixar el seu futur a l'aire tot responent que ja en parlarem de tot això. Paraules que va pronunciar justament després de la celebració de la permanència al mateix pavelló Toni Martí. Una insinuació pública que va fer davant els mitjans i que podria obrir una nova etapa al club, així com la possible marxa del general manager Francesc Solana. En els últims dies, molts rumors, i no parlo d'aquesta setmana, sinó des de fa uns dies abans, molts rumors situen el director esportiu fora del Morabanc com a responsable de la confecció de la plantilla. I ara aquests rumors han crescut. Des de Ràdio i Televisió d'Andorra apunten que ja estaria fora, que la decisió ja està presa i que Solana marxarà del club. Ara bé, hi ha un altre tema per encarar, com és l'accionariat, perquè és un dels inversors, Francesc Solana, més que inversors, dels accionistes i propietaris de l'entitat, i si la seva marxa com a director esportiu va vinculada a la seva marxa com a accionista, això veurem què passa, eh? No té lògica, eh? Si marxa d'un lloc, hauria de fer-ho de l'altre, eh? Perquè vés a saber si ha rebut alguna oferta d'un altre club per ser director esportiu. Així que tot està per obrir, tot aquest meló està per obrir, perquè després de certificar la salvació contra el Barça divendres passat, el mateix Solana va fer autocrítica i va admetre errors en la planificació esportiva. Però en cap cas, va dir que marxaria, ni tampoc va deixar entreveure la seva sortida, tot al contrari, perquè de les seves reflexions es desprenia un desig, un anhel, per començar a mirar a la temporada vinent, per començar a construir la plantilla 26-27.
6: Hem de tornar bojos, no? Crec que hem de ser molt conscients de què volem ser, de què som a l'Andorra, de que fa molts anys que estem aquí lluitant i que amb els recursos que tenim doncs hem d'intentar fer les coses millor i segurament la meva part responsable, que és l'àrea esportiva, doncs evidentment no és perfecta i hem tingut errades, però sí que el gran valor que hem tingut des de la part esportiva, sobretot, és el que et deia abans, no? Creure en els jugadors que teníem, creure en l'equip i creure que ens podíem salvar, no?
5: Solana, pensant en la següent temporada, almenys es desprèn, eh?, del tall que hem escoltat. Fons del club ens neguen que Francesc Solana estigui fora, eh?, que l'hagin dit fins aquí. Així que veurem què passa. Això sí, el debat està garantit en les pròximes setmanes i dependrà de la junta directiva si veritablement volem fer canvis profunds de cara al curs següent. Segurament aquesta junta estigui dividida i tingui el seu parer, la seva opinió, si Solana ha de continuar o no, i d'aquí arribaran algunes informacions a Ràdio i Televisió d'Andorra o altres mitjans de que Solana està fora. Nosaltres, ja dic, des de la SER diem que no tenim aquesta notícia, i és que a banda de la incògnita de la presidència, a banda d'aquest dubte de si Solana és la persona adequada per estar al capdavant de la direcció esportiva del club, queda saber què passarà amb Zantàbac, i és una de les opcions que ha sonat per substituir a Francesc Solana. Zantàbac podria formar part de la direcció esportiva i saltaria de la banqueta als despatxos. És una alternativa, encara que el croat també podria seguir com a tècnic i no seria gens descartable veient la política del club dels últims anys. Estarem pendents de tot el que succeeix al Morabanc Andorra. El que sí es va confirmar en l'últim partit és que és el pitjor resultat del club durant les 15 temporades que porta l'elit, ja que ha registrat la pitjor campanya a l'ACB amb 10 victòries i fins i tot per sota de la del descens, que van finalitzar amb 11 triomfs. Així que la reflexió i l'autocrítica ha d'estar per endavant i a saber quins canvis faran a partir d'ara. Anem al futbol.

0: Contràriament, el Futbol Club Andorra sí que fan un balanç positiu del que ha estat aquesta campanya, tot i que es va acomiadar del curs l'Andorra amb una derrota a Burgos, 1-0, van perdre per la mínima i es va quedar sense el rècord de la màxima puntuació a la història del club a la segona divisió. Finalitza així 13è a la Lliga amb 58 punts, a tan sols un d'igualar aquesta màxima puntuació al futbol professional. En l'últim partit de la temporada els tricolors van caure 1-0, com diem, amb el Burgos, amb un solitari gol de Morante, i el Burgos jugava molt més que l'Andorra, perquè volia estar als play-offs d'ascens i finalment no ho va poder assolir perquè la resta de rivals no van fallar. Els burgalers necessitaven guanyar i esperar, però cap dels quatre equips implicats, Almeria, Las Palmas, Castellón i Màlaga, van fallar i són els que jugaran aquesta promoció d'ascens. Hem de tenir en compte que és el playoff més car dels últims anys i diria de les últimes dècades, perquè amb 72 punts el Burgos es va quedar a les portes d'aquesta promoció i amb aquesta puntuació de 72 punts sempre s'havia lluitat per l'ascens, cosa que diu molt de l'exigència d'aquest any de la categoria i li atorga més mèrit a la campanya que ha fet l'Andorra en el seu retorn a segona. El tècnic tricolor Carles Manso valorava així una temporada que ha estat molt important per assentar les bases del projecte pensant en el futur, treball i confiança, els dos aspectes que ha portat a la plantilla des de la seva arribada com a entrenador.
1: Que des de tot moment, tant jo com l'estaf, hem donat o hem intentat que els jugadors no tinguessin cap necessitat fora del camp, i així ho han sentit. Tenim un vincle de confiança molt gran i això és molt més senzill a l'hora de fer arribar al jugador el nostre missatge a nivell d'estaf. Així que el que creiem que hem aportat ha estat estabilitat, també darrere, evidentment, amb el suport del club, que ens ha ajudat molt en aquest sentit, tant el Gerard com el Jaume en el dia a dia.
0: Considera Manso que el club ha crescut des del vessant esportiu i també des del social, ja que l'estadi en camp ha presentat una bona entrada durant tots els partits de la temporada, tenint en compte les limitacions del país. L'assistència mitjana ha crescut molt més que quan es jugava a l'estadi nacional. Per aquest motiu, anima la gent perquè continuïn venint a partir del curs vinent.
1: Així que creiem que hem establert certes bases de cara a la temporada que ve per seguir animant a la gent a que vingui, seguir doncs millorant com a club i com a projecte, i doncs des d'aquí m'agradaria fer-los una crida perquè segueixin venint l'any que ve, des del principi, des del primer moment de temporada, perquè els necessitem, són poquets, però quan el camp s'omple, doncs nosaltres ho notem.
0: I tant, que es nota. Fins i tot els àrbitres ho han notat aquesta temporada. I d'aquesta manera, enteneu-me la broma, d'aquesta manera l'Andorra completa una bona temporada, malgrat les tres derrotes en els últims tres partits, símptoma de que l'equip ja no jugava res des de fa unes quantes setmanes, amb la permanència ja garantida, doncs així signa una bona temporada, la tercera categoria de plata, amb un balanç de 16 victòries, 16 derrotes i 10 empats. Ara la plantilla ja està de vacances i no tornarà fins a la primera setmana de juliol. Això sí, la feina no s'atura als despatxos, tots els jugadors cedits retornaran als seus respectius equips de propietat després del 30 de juny. És el cas, per exemple, de Minsu i Justin, que amb el descens del Girona faran la pretemporada amb l'equip gironí, i altres, com Gerai Cabanzón, que tenia una oferta de compra per l'Andorra, segons ha sabut aquesta casa, el club tricolor ja li ha fet saber al Racing que no executarà l'opció de compra per l'extrem, un Gerai que va arribar al mercat d'hivern amb 2 gols i 4 assistències, i tot i que els agradava molt al club, finalment no faran, no tiraran per aquesta opció. Això, veurem què passa amb els jugadors que tenen contracte en vigor i els altres, per exemple, Álvaro Martín, un d'ells que tampoc seguirà i que té moltes ofertes de segona divisió. 9 minuts, una mica menys, per les 2 del migdia. Parlarem aquí al programa, toquem tots els esports, Sí? Parlarem de rítmica, atenció.
2: Aquí Esports.
0: Avui, a l'Aquí Esports, parlarem de gimnàstica rítmica, sí, perquè la delegació andorrana va competir la setmana passada al Campionat d'Europa de Varna. Varna en ve baixa, ciutat de Bulgària. I per saber com li han anat les coses a l'equip nacional, saludem a la seleccionadora Clàudia López. Bona tarda, Clàudia, què tal?
3: Hola, molt bona tarda, molt bé.
0: Vau arribar fa 3 dies, més o menys.
3: Sí, més o menys fa 3 dies. Hem estat tota la setmana a Varna, en ve baixa, com bé has dit. I sí, hem arribat de l'europeu, molt cansades, però sí, ja som a casa.
0: I quines conclusions treus del campionat que han fet tant la Berta Miquel, l'Eva Travé i l'Aina Díaz?
3: Doncs mira, parlant amb total sinceritat, no ha estat el millor campionat, la veritat. No hem fet els millors exercicis, per una cosa o per l'altra no hem pogut quadrar un bon all-around. Però com la temporada no acaba aquí, ens va molt bé per tenir informació de coses que hem de canviar, on hem de treballar més. Ens dona, la veritat, que molt bona informació per acabar molt millor la temporada.
0: Perquè en quina posició vau acabar? No sé si hi havia una general o estava dividida per exercicis.
3: Sí, hi ha general i està dividit per exercicis. I la veritat que no, la classificació no ha estat bona perquè no hem fet els millors exercicis. Ens hagués agradat una mitja taula, sobretot amb la Berta. Amb les juniors és més complicat perquè estan començant i se'ns complica una mica més. Falta molta experiència, falta rodatge i cada cop el nivell és més alt en el panorama internacional i sobretot a Europa. Es concentra els millors països del món, gairebé estan tots, parlant de rítmica, estan tots concentrats a Europa. Per tant, fer un bon resultat a l'europeu és complicat. Tot i així, la Berta ha aconseguit la classificació pel Mundial.
0: És una bona notícia. Sí.
3: Dins de que no hem fet un bon europeu, és una bona notícia. Si no hem fet un bon europeu, no ha sigut un desastre, però sí que no ha estat l'europeu que esperàvem, això per suposat.
0: Perquè el Mundial, quan és?
3: El Mundial és a mitjanes d'agost, a Frankfurt.
0: A Frankfurt, a mitjans d'agost, allà estarà la Berta Miquel. Això t'anava a preguntar, les perspectives no són les mateixes per a les dos juniors que per la Berta, que ja té un bagatge i...
3: Clar. El que va passar amb la Berta és vam tenir molt mala sort, la veritat. La Berta estava molt, molt ben preparada a nivell tècnic i vam arribar al campionat i ella va començar amb l'exercici de pilota i quan portava mig exercici la música es va parar per complet i la Berta va haver de reanudar el seu exercici al final de la rotació amb tots els nervis que això suposa de... a mitjà d'exercici, haver de parar, de sortir, haver de tornar a preparar l'exercici. Després, entre la pilota i el cèrcol, només tenia 4 actuacions. Per, clar, canviar el mallot, canviar el xip, practicar el cèrcol i després tornar a sortir amb el cèrcol va ser molt complicat. I això, bueno, pues ens ha condenat bastant una bona classificació general, la veritat.
0: Ho expliquem com una anècdota, però no fa gens gràcia quan et trobes...
3: No, ara sóc capaç de verbalitzar-ho bé, però bueno, ha sigut una setmana durilla amb aquest aspecte. Però això són coses que poden passar, per desgràcia, pues, això, la música es reprodueix i la música es pot parar en qualsevol moment. No sol passar, igual no ha passat a cap gimnasta més en tot l'europeu i li ha tocat a la Berta... però això també ens ajuda a preparar diferent el que resta de temporada. Sabem que això, mira, ja ens ha passat. Si ens torna a passar, que no ho crec, però ens podria tornar a passar, ja sabem com hem d'actuar, ja tindríem una experiència prèvia. Per tant, ens ha servit molt.
0: Això va succeir en meitat de l'exercici de pilota, Després venia el de Cèrcol i crec que el dia següent vau fer Masses i Cinta.
3: Sí, Masses i Cinta. Clar, ja no van ser les millors Masses ni la millor Cinta. Tampoc va ser un desastre, però ja veníem molt, molt condenades del dia anterior d'haver de remuntar aquesta situació.
0: Abans et preguntava la posició d'Andorra, però estem dins dels 50 millors d'Europa, la selecció andorrana? Estem per aquest barem?
3: Sí, estem per allà, però no era l'objectiu. No era l'objectiu, més sapiguem el que és capaç d'executar bé la Berta. Veníem de la setmana anterior la final de la Copa d'Andorra, que es va fer aquí al Toni Martí, i la Berta va ser capaç de fer els 4 exercicis sense errors i amb bones puntuacions i sobretot amb molt bones sensacions. I això va ser que, clar, la pena de... Sabem que som capaces de fer-ho, però hem d'arribar i ho hem de fer, això és la veritat. I no van poder plasmar-ho a la pista.
0: Esperem que el resultat sigui un altre al Mundial, que és la pròxima cita que li toca a la Berta.
3: No, abans, mira, ara marxem aquest cap de setmana al Campionat de França i el següent al Campionat d'Espanya. Després tindrà una Copa del Món preparatòria pel Mundial i després el Mundial, o sigui que ens queda molta temporada encara per remuntar aquest resultat, que estic seguríssima que ho sabrà fer.
0: Sí, sí, té unes quantes revàlides abans, o sigui que no preocupar-se. És veritat, que el campionat europeu és molt exigent, com dius, hi ha els millors equips del món que estan en el nostre continent i la gimnàstica rítmica que continua creixent. Clàudia, penses que estem en aquest moment, que la rítmica va en auge?
3: Sí, jo crec que sí, que tant des dels clubs s'està fent molt bona feina, cada cop hi ha més llicències, crec que estem entorn d'unes 400 i pico, llicències a la federació en general, de gimnàstica en general, però la gran majoria són de rítmica i això fa que pugi molt el nivell, hi ha molta competència també entre els clubs, cosa que fa que un s'espavili des de casa perquè tothom ho vol fer bé, i de fet això ja es va veure a la final de la Copa d'Andorra, es van presentar exercicis cada any amb un millor nivell.
0: Sí, sí.
3: Això fa que també el nivell de l'equip nacional pugi. Això és molt bo per tots.
0: I la teva tasca com a seleccionadora es compliqui una mica més i tens més per escollir, i és el que veritablement tots desitgem.
3: Sí, tant que sí, tant que sí.
0: Clàudia López, seleccionadora de l'equip nacional de gimnàstica rítmica, després de Bulgària, que en moltes més proves, queda molta més temporada i esperem que surti el millor possible. Cuida't molt, Clàudia.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Clàudia López, gràcies. 2:00 PM, us deixem amb el butlletí d'hora 14. Demà sí parlarem de la segona edició de l'Andorra Morabanc Clàssica amb Carlos Verona, aquí en directe a l'Aquí Esports. Fins demà.
2: Junts reta Feijóo a veure-se com Puigdemont en Waterloo.
4: Senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra...
2: És la resposta de Jordi Turull, el número 2 de Junts, a la proposta de Feijóo de impulsar una moción de censura solo para convocar elecciones. Emplazamos a Feijóo a hablar, sí, pero en Waterloo. En resumen, que no, que la vía de la moción instrumental de momento se va a quedar en eso, porque Junts pone condiciones casi imposibles y porque el PNV se mantiene en la misma posición. Feijóo, hoy en Barcelona, no ha ido mucho más allá en su charla en el Círculo de Economía ante el empresariado catalán.
5: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. ¿Con ayuda o sin ella?
2: De eso dentro y fuera, preguntas de la prensa sobre un hipotético encuentro con Puigdemont en Waterloo.
6: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijóo, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea? Vale. Venga, oye, gracias. Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
2: Ha respondido así. Hablemos de cosas serias. Así que la moción instrumental de momento es la moción a ninguna parte. 2:01 PM. Esta marcha ya a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde acaba de pronunciarse el Gobierno precisamente a la propuesta de Feijóo y donde esperamos también reacciones del Ejecutivo a las críticas del Poder Judicial después de que algunos ministros como Óscar Puente hablaran la semana pasada de maniobras poco democráticas para derribar al Ejecutivo. Declaraciones que hizo, recordemos, tras la entrada de la UCO en la calle Ferraz, en la sede del PSOE. ¿Alguna referencia ya? ¿Ha habido alguno de estos temas? Como digo, estamos en Moncloa. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Pues sí, sobre esas críticas del Poder Judicial, acaba de decir la portavoz Elma Said, que respetan esa declaración, comparten la necesidad de fortalecer y respetar la independencia judicial, dicen, pero ha reivindicado el derecho de cualquiera a cuestionar las decisiones judiciales cuando no consideran que sean correctas, usando, ha dicho, herramientas del Estado de Derecho. También ha criticado Elma Said el último movimiento de Feijóo, ha denunciado su cinismo y su desesperación.
8: Yo calificaría a la actitud del señor Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación.
7: No teme el Gobierno que esa opción, esa propuesta tenga éxito. Continúa ahora mismo la rueda del Consejo de Ministros.
2: Ahí media, regresamos allí a Moncloa y estaremos en los Estados Unidos, donde Donald Trump se encaraba anoche a Netanyahu por no detener sus ataques en Líbano, lo que pone en peligro el final de la guerra de Irán. Trump le llegó a decir a Netanyahu: estás jodidamente loco, estarías en la cárcel de no ser por mí. Unos reproches que no han tenido efectos porque Israel ha continuado durante la mañana atacando el Líbano. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, Javier, buenas tardes. La prensa israelí rebaja el tono de esa llamada, pero sea como sea, el enfado y la mediación de Trump, como decías, han servido para poco. Hay al menos 8 muertos, incluidos 2 niños, en los ataques registrados esta mañana y la pasada madrugada en Líbano. Hay nuevas órdenes de evacuación forzosa decretadas también por el ejército israelí y las que vendrán, según su ministro de Exteriores. Israel Katz ha asegurado esta mañana que la operación del ejército israelí va a continuar, sean cuales sean las circunstancias. Israel mantiene, por tanto, su ofensiva, a pesar de lo que pueda perjudicar a esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que sigue reclamando el fin de la violencia en todos los frentes.
2: Y el paro, bien, muy bien. En mayo, la afiliación a la Seguridad Social alcanza los 22,3 millones de cotizantes y el desempleo desciende en más de 36.000 personas.
10: Durante años, el paro fue una de las grandes preocupaciones de nuestro país, pero aquellas España quedó atrás. Es la cifra más baja para este mes desde el año 2008. Y esta buena noticia no ha caído del cielo. Detrás hay políticas concretas.
2: La euforia de Yolanda Díaz esta mañana, el buen tiempo y la campaña de verano que han contribuido a este dato. Los extranjeros aportan casi la mitad del empleo creado en nuestro país.
11: Hora 14, con Javier Casal.
2: 2:04 PM, nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto del Estatuto Marco que va a regular las condiciones laborales para casi 1 millón de sanitarios. El texto recoge las reformas previstas: fin de las guardias de 24 horas, que pasan a un máximo de 17, o exclusividad en la pública para jefes de servicio de los hospitales. Sanidad a este paso, pese al rechazo y las huelgas de los médicos, y una muestra de la tensión es que la ministra Mónica García no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, la temperatura del agua del mar en España ha vuelto a pulverizar todos los récords para mayo. Las boyas medidoras del Cantábrico y Galicia y gran parte de las del Mediterráneo han registrado máximos de temperatura del agua, destacando, Casal, los 26 grados y medio de la boya de Mahón en Baleares.
2: En cuanto al tiempo, bajada de temperaturas, pero ligerísima, inapreciable desde luego en el sur del país. Jordi Carbó.
13: Ambiente fresco en el Cantábrico, pero en el sur de la península va a hacer más calor que ayer, destacando máximas que superarán con facilidad los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Nos acercaremos a los 40 en el interior de provincias como Málaga, Granada, Almería, también en Valencia y Alicante. Incluso los superaremos en el interior de Murcia. En el resto del país, temperaturas sin grandes cambios. En Gerald hace mucho sol, con nubes y lluvia débil en el Cantábrico. Cuidado al norte de Cataluña, esta tarde las tormentas descargarán con fuerte intensidad.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido, arrancamos a las 2:06 PM.
11: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
14: 11 ferits, 3 d'ells a l'hospital en un desnonament a Mataró, que els Mossos han disparat bales de foam. Ha passat aquest matí el desallotjament d'una família que havia deixat de pagar la hipoteca l'any 2008. La policia justifica l'actuació assegurant que els manifestants els han rebut amb pedres. Hi ha també 5 agents ferits lleus. A Barcelona, els pisos que es lloguen cada vegada són més petits. D'un any per l'altre s'han disparat els contractes de menys de 45 metres quadrats i, per entendre-ho, parlarem amb l'Ivan. Ell, el seu inversor, el farà fora per dividir el seu pis de 80 metres quadrats al Poble Nou. El govern de Salvador Illa evita criticar el papa per no parlar català durant la benedicció de la Torre de Jesús, el moment més important de tota la seva visita a Espanya dimecres que ve.
15: S'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
14: Absolts els responsables de la fallida de la cooperativa de crèdit de l'Aldea, que va deixar sense els estalvis dels 400 socis. Han pactat amb l'auditoria, amb l'auditor, una compensació de 880.000 euros. Catalunya torna a batre el rècord de treballadors en actiu per segon mes consecutiu i l'ocupació del mes de maig frega ja els 4 milions de treballadors. En total, hi ha 50.000 ocupats més que el mes d'abril. I de seguida també farem la radiografia dels tirotejos a Catalunya. N'hi ha hagut una trentena en el que portem d'any, un 34% més que l'any anterior, la majoria per drogues.
16: Entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya, i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
14: De seguida amb l'Andrea Villoria repassarem on han estat i qui hi havia al darrere. Tot això en un dimarts amb una mica de tot al cel, Jordi Carbó.
13: Tarda de tempestes al nord de Catalunya i en general continuarà fent calor. A més, amb més humitat que ahir, augmentarà la sensació d'aixafogor. En breu, les màximes se situaran entre els 25 i 30 graus a la major part de poblacions, superant-los a les comarques de Tarragona i al sud de Lleida. Sol, esmorteït, estones per núvols, que aniran deixant alguns ruixats, gotellades al llarg de la tarda per diferents punts de Catalunya. Contra els Pirineus, el de Lleida, alguna tempesta descarregarà amb intensitat, però no seran generals. Sí que les comarques de Girona, sobretot al Pirineu i a l'interior, també a l'Empordà, durant la tarda la pluja pot comportar alguns aiguats, sobretot entre el Ripollès i la Garrotxa, on es podran acumular de 50 a 100 litres per metre quadrat. Al nord de Barcelona també hi haurà algunes tempestes de caràcter violent.
14: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
14: Què tal? Molt bona tarda. De seguida anem a Mataró per saber com ha estat aquest desnonament amb aquesta actuació policial polèmica amb bales de foam. Però abans hem de parlar d'un dels efectes de la compra d'edificis per part de grans inversors. Perquè a Barcelona els pisos que es lloguen cada vegada són més petits, ja de menys de 45 metres quadrats. A SER Catalunya tenim les dades i les podeu, de fet, ja consultar a la nostra web i a l'aplicació de sercatalunya.cat. A finals del 2024, el 9% de tots els contractes que es van signar a la capital catalana eren de pisos de menys de 45 metres quadrats. I un any després, al tancar el 2025, ja eren el 15%. Del 9 al 15% en un any. En canvi, baixen el nombre de lloguers dels pisos d'entre 45 fins als 90 metres quadrats. I els promotors immobiliaris ho certifiquen. Avisen que això, el que està fent, és també distorsionar les dades del preu del lloguer. No és que estiguin baixant els preus a Barcelona, sinó que consideren els APIs com que es lloguen pisos més petits, el preu mitjà és més baix. Montserrat Junyent, dels APIs de Barcelona.
17: Que els preus no baixen, sinó que els preus pugen, perquè el valor metro quadrat el 2024 era de 16,13 euros metre quadrat, el 2025 el tens a 16,61 euros metro quadrat.
14: Aquesta és la diagnosi de la presidenta del Col·legi d'APIs de Barcelona. 45 metres quadrats o menys. I recordeu que la llei fixa que per ser habitable un pis com a mínim ha de tenir 30 metres quadrats. Per què cada vegada els pisos són més petits? Doncs perquè cada vegada es fragmenten més quan s'hi fa una reforma. Els inversors els trossegen les plantes per treure'n més rendiment. Un dels milers d'exemples, al barri del Poblenou, el nostre company, en Ferran Dalmau, és a un edifici d'allà, del Poblenou, que s'ha transformat en molt poc temps. Ferran, des d'allà, bona tarda, explica'ns on ets.
18: Hola, Joan, bona tarda. Som al carrer Ramon Turró, en un edifici molt bonic, històric del Poblenou, amb balcons de ferro ondulat i amb els marcs de les portes dels balcons decorats amb figures de pedra, una sanefa a les escales. Té 5 plantes i sempre hi havia hagut 2 habitatges a cadascuna, a la banda esquerra i a la banda dreta, com a molts edificis de Barcelona. Però ara Una família ha adquirit el bloc i s'ha dedicat a fer una tercera porta al mig de les plantes per fer-hi un tercer habitatge. I fa una mica més petits els dos que tenia per crear-ne un de tercer. De fet, una planta acabada ja té aquestes tres portes, però hi ha un veí que s'ha resistit, que es nega a marxar, i a la seva planta, és bastant curiós, i queda la seva porta tradicional del pis, que encara no se l'han pogut quedar per fer-lo més petit, un pis ja acabat i una tercera porta preparada per el que serà el futur tercer pis. Ivan Guissen, què tal? Bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
18: Ivan, tu, quan vas veure que els veïns començaven a ser expulsats, això va començar el 2014, ja vas veure que això podia passar, perquè, clar, el teu pis, quina mida té, i els pisos nous que creen, quina mida tenen?
19: Té aproximadament 85 metres quadrats, i que, però els nous que han fet, no sé què han fet, 3 de 2, són entre 45, el més petit, i potser el més gran són 55, potser 60, no? I així que això és el que han fet, no?
18: Tot i que els pisos siguin més petits, els preus els que els ofereixen són més elevats.
19: Clar, els nous que estan llogant ara són no només elevats, sinó molt més elevats, i inclús per sobre, jo diria, dels índexs de preus, no?, de referència, perquè estan llogant els pisos entre 1.700 i 1.900, no? Així que són molt més elevats, perquè jo estic pagant 730, i així que és el doble o més.
18: Fins i tot han fet aquesta porta ja en la reforma, que és una espècie de mesura de pressió per ja mostrar-te el que volen fer amb el teu pis.
19: Clar, han fet totes aquestes obres amb mi, òbviament, dintre del pis, i també amb dos altres veïnes de rentes antigues, i de fet han fet tota la reforma dintre del meu pis també, així que sempre ha sigut com un assetjament, no? Perquè realment el soroll que vam patir aquí al bloc durant les reformes més grosses han sigut terribles, i de fet havia moments molt perillosos. Així que tot això era com una mica la estratègia de no comptar amb mi de cap manera.
18: L'Ivan, que està pendent d'un desnonament, tot i que ell no ha deixat mai de pagar, senzillament se li va expirar el contracte i mai han volgut seure a negociar amb ell. Ivan, creus que hi ha possibilitats d'aconseguir quedar-te?
19: No, serà veure, hem posat com un recurs, no?, als jutjats, no?, per aturar el desnonament per actuacions de part de la propietat, no? I perquè és molt, molt difícil que en 5 anys, no?, demanant una reunió, no han donat. Així que a veure si aconseguim, no?, com a mínim sentar-nos i parlar per trobar una solució, no?, que és, òbviament, quedar-me al barri, no?, perquè estan expulsant-me del barri i possiblement de la ciutat, no?
18: El cas de l'Ivan no és únic, ni el cas d'aquest bloc. De fet, avui a la SER estem explicant que el 15% dels nous contractes de lloguers a Barcelona, ja a finals de l'any passat, eren en pisos de menys de 45 metres. Cada vegada la ciutat es viu en pisos més petits.
14: Gràcies, Ferran Dalmau, per aquesta informació des del barri del Poblenou. Encara sobre habitatge, hi ha hagut una polèmica actuació policial avui en un desnonament a Mataró. Aquest és el so d'aquest matí al barri de Cerdanyola, a Mataró. Als trets dels projectils de FOAM hi ha 11 ferits, 3 d'ells a l'hospital quan intentaven aturar el desallotjament d'una família amb 4 menors d'edat que havia deixat de pagar la hipoteca el 2008, en plena crisi immobiliària. Oriol Soler.
20: Segons els afectats, després de la crisi de 2008 es van quedar sense feina i van deixar de pagar el banc, i Sòlvia va vendre el seu pis amb la família encara dins fins que van arribar les ordres judicials de desnonament.
21: Tengo 4 niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde puedo ir.
22: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400.
20: Avui a primera hora del matí una cinquantena de persones s'han concentrat a la porta per evitar el desallotjament i han estat tretes a la força pels Mossos, que han fet càrregues i han utilitzat bales de foc. Fonts dels Mossos diuen que han anat a primera hora del matí a acompanyar la comitiva judicial i que s'han trobat 50 manifestants que només arribar els han llançat pedres i llambordes i que per això se'ls ha dispersat amb els projectils de FOAM. Hi ha també 5 agents de Mossos d'Esquadra ferits lleus, sobretot amb desperfectes als seus equips de protecció.
11: Hora 14. amb Joan Bofill.
14: I la polèmica del dia sobre el català durant la visita del Papa. La Generalitat i les autoritats eclesiàstiques catalanes han intentat ja traslladar-li a Lleó XIV la importància d'utilitzar la nostra llengua en el moment més important de la seva visita a Espanya, que és quan faci la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Aquesta ha estat la resposta que han intentat traslladar-li a Lleó XIV, a aquesta importància, és la resposta del govern de Salvador Illa a tota la polèmica. No ho han criticat i es limiten a confiar en que hi haurà sensibilitat amb la llengua durant la resta de la visita del pontífex. Soledad Domínguez.
0: El govern deixa clar que ni ells ni l'Església catalana han decidit quina serà la presència que tindrà cada llengua a la cerimònia que el Sant Pare oficiarà a la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic del viatge que el Vaticà ha fet públic en les darreres hores, Lleó XIV farà en castellà els moments claus de la cerimònia a la Sagrada Família, tant la litúrgia de l'Eucaristia com el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. La consellera Sílvia Paneque remarca que ja han traslladat al Vaticà la importància que té per Catalunya la llengua i també la figura d'Antoni Gaudí.
15: S'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
0: Subratllava també Sílvia Paneque que el viatge tindrà altres moments. Ara mateix no sabem quin pes tindrà el català als actes de l'Estadi Olímpic o a la visita a Montserrat.
14: Els corrents més catalanistes de l'Església ho critiquen, consideren que la presència del català en aquest moment clau serà folklòrica.
0: I assenyalen sense embuts la Conferència Episcopal Espanyola. El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, creu que l'Església catalana no ha estat prou activa per assegurar que el català tingui una presència adequada a la cerimònia.
1: La benedicció de la Torre de Jesús ja s'han preocupat perquè fos únicament en castellà, la qual cosa doncs, contravé la personalitat d'aquí, del mateix Gaudí. Això jo crec que no s'ha defensat prou bé. Hi ha hagut una incapacitat per defensar-ho.
0: El bisbe de Girona, Octavi Vilà, defensa que la benedicció de la Torre de Jesús s'hauria de fer en català, tot i que assenyala que Lleó XIV s'expressa habitualment en castellà i en anglès.
14: I atenció perquè el govern espanyol demana per la setmana que ve que tothom qui pugui faci teletreball, perquè la mobilitat estarà molt restringida per aquesta visita, Pol Valero.
3: Per això ha fet una crida a les empreses i a les plantilles a planificar amb antelació possibles mesures. Recordem que la legislació vigent contempla el treball a distància en situacions que dificultin l'accés als centres de treball. Tot i això, dos de cada tres empleats a Catalunya asseguren que, en condicions normals, no tenen aquesta possibilitat perquè el tipus de tasques que duen a terme requereix una presencialitat total. De fet, el teletreball a Catalunya està a mínims des de la pandèmia, ha caigut 8 punts en 5 anys i només treballen en remot un 18% dels treballadors. D'altra banda, també hi ha un 16% d'empleats que assegura que no teletreballa, tot i que la seva feina sí que ho permetria.
14: La Generalitat no ha subscrit aquesta recomanació, assegura que garantirà la mobilitat durant dimarts i dimarts.
11: Hora 14.
14: I finalment hi haurà persones esperant el pontífex tant a les portes de la catedral de Barcelona dimarts com a les portes de l'església de Sant Agustí al Raval dimecres. Ho ha decidit l'arcabisbat, segons han confirmat, des de l'Ajuntament. Xavier Paton és coordinador del dispositiu de l'Ajuntament per aquesta visita.
23: I el que s'ha parlat i està acabant d'ultimar a l'arcabisbat és que les persones que hi siguin doncs vinguin amb invitació. Evidentment, no amb entrada, però sí amb invitació.
14: Ho ha dit en una entrevista d'Aquí Catalunya. També hi ha passat per aquest programa Miguel Hurtado, primer denunciant dels casos de pederàstia a Montserrat, i denuncia que encara no saben si el Papa es reunirà o no amb les víctimes dels abusos.
24: Ningú ha avisat a les víctimes de si es reunirà o no. No crec que és una falta de respecte. Perquè, clar, si al final diuen, els bisbes diuen potser hi haurà una reunió a Madrid en algun moment, que ens avisaran 5 minuts abans.
14: Les dues i
24: gairebé... Ho hem de deixar tot per a reunir-nos amb el Papa.
14: Ara sí. A les dues i gairebé 20 minuts anem en directe ara mateix al Palau de Congressos de Barcelona. Aquesta hora és el rei Felip VI el que intervé a les jornades del Cercle d'Economia.
25: A los más escépticos habría que recordarles que una de las constantes de la construcción de la Europa unida ha sido convertir en realidad aquello que parecía una aspiración lejana.
14: És un dels missatges que ha llançat fa pocs minuts en unes jornades on aquest matí el protagonista era Alberto Núñez Feijóo i la seva proposta, sobretot a Junts i al PNB, d'una moció de censura instrumental. Junts ja li ha contestat, ho ha fet Jordi Turull a Catalunya Ràdio.
26: Que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
14: Xavier Balló Feijóo, davant l'empresariat català, no ha dit res d'anar fins a Bèlgica. Sí que ha tornat a insistir, tant la dreta basca com la catalana, que si volen eleccions, aquesta és l'única manera.
4: Feijóo no ha volgut parlar obertament de si estaria disposat a anar a Bèlgica per abordar la moció de censura en Puigdemont, però sí que ha deixat entreveure que no ho farà en un breu missatge davant les càmeres que li ho preguntaven. Vinga, parlem de coses serioses, ha dit Feijóo, davant d'una moció instrumental que no ha estat rebutjada taxativament per Junts. De fet, Turull ha dit que tenen la porta oberta a escoltar.
5: Hi ha una porta a escoltar. Estem parlant de moció de censura instrumental, sense Vox.
4: Però el peatge que reclama el partit suposa una contradicció total cap a la posició que els populars han mantingut en Puigdemont i amb l'amnistia. Feijóo ha insistit que Espanya no pot continuar amb el govern actual i que els qui volen eleccions com Junts han de passar de la teoria a la pràctica. Però la distància continua sent important i ha deixat clar que no demanarà favors a ningú i que el canvi arribarà encara que no l'ajudin.
6: No sé què harán otros. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Feijóo fa mig any ja va demanar ajuda als empresaris catalans per convèncer Junts de fer una moció contra Sánchez. Ara també ha buscat interpel·lar-los per convèncer-los que no es pot continuar sostenint un país en la inestabilitat actual.
14: I la bona notícia del dia. Catalunya ha tornat a batre rècord de treballadors en actiu per segon mes consecutiu. L'ocupació del mes de maig frega ja els 4 milions d'empleats, més de 50.000 ocupats més que a l'abril, Pol.
3: El mercat laboral català ha tancat el maig amb 3,97 milions d'afiliats, el més a prop que ha estat mai dels 4 milions. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat que Catalunya ha liderat la creació d'ocupació a l'Estat.
7: Aquest rècord es lidera a tot l'Estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple.
3: L'atur continua a la baixa, hi ha gairebé 7.000 aturats menys que a l'abril, una caiguda del 2%. En total, a Catalunya hi ha registrats 307.000 desocupats. És el valor més baix en 18 anys, concretament des del maig del 2008. L'atur ha caigut a tots els sectors, però si ens fixem en l'últim any, el descens més pronunciat ha estat a la construcció, amb una baixada del 12%.
14: Avui que continuen les protestes de professors als que no els agrada l'acord que el govern i la gran majoria de sindicats han signat, com van fer a la Sagrada Família o Montserrat avui, han posat taules i cadires en una protesta davant la Pedrera.

0: i cadires en una protesta davant la pedrera. Dijous sabrem els resultats de la consulta. De moment ja hi han participat el 28% dels docents. També hi ha hagut protesta fa poca estona a Esplugues, a les oficines centrals de Nestlé. S'està negociant l'ERO que vol presentar l'empresa, que ha d'afectar 178 persones a Catalunya. Els sindicats asseguren que no hi ha motius reals per aquest expedient que l'empresa justifica per automatitzar i digitalitzar processos. Dos minuts i més notícies.
1: Cadena SER.
2: Què te passa, chiquillo? Què te passa?
3: I això, bueno, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
2: No puedo leer ni escribir.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
4: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
5: Com a meravelles.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
1: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: 5 minuts i dos quarts. Aquesta hora us podem explicar les dades dels Mossos després dels darrers tirotejos. 3 en menys de 72 hores. Més de 30 tirotejos a tot Catalunya en el que portem d'any, de mitjana més d'un per setmana, i tot i que la majoria no provoquen víctimes ni ferits, els Mossos temen que una bala perduda pugui anar a un ciutadà aliè a les guerres de bandes, com va passar aquest diumenge amb una nena de 10 anys ferida que encara recupera l'Hospital de Can Rutí i que ja està fora de perill. Les dades ens les aporta l'Andrea Villòria.
9: Són més de 30 tirotejos en els primers 5 mesos de l'any, segons admeten fonts d'investigació dels Mossos a la SER. Això vol dir més d'un tiroteig per setmana, fins i tot dos, com vam tancar de fet l'any 2025, amb un tiroteig cada 4 dies de mitjana. La dada és alarmant, així que toca analitzar-la. D'entrada, en més del 60% dels casos no hi ha víctimes, ni morts ni ferits. Com aquest tiroteig a la mina fa un any. Són trets intimidatoris a l'aire de bandes per marcar territori o advertir un grup rival. És el cas també de Sant Roc diumenge, segons els Mossos, on una bala perduda va ferir la menor. L'any passat va haver-hi 29 ferits més i 7 morts. Enguany ja n'hi van 4.
10: L'ha matat.
9: Víctimes d'execucions de grups criminals, algunes a plena llum del dia, com a la Zona Franca, Diagonal Mar, o d'altres de nit a Hospitalet i Badalona. Què hi ha darrere?
11: Tot el que acaba malament deriva de les drogues. Són temes que passen a altres països, entre les seves bandes, que es maten i arriben a Catalunya. És la globalització que acaba amb un efecte.
9: Paraules del cap d'investigació dels Mossos, el comissari Ramon Chacón.
0: L'Aldea, la cooperativa de l'Aldea, i els afectats han pactat amb l'auditor, amb l'empresa BDO i l'asseguradora, una compensació de 880.000 euros. I, a canvi, els responsables de la fallida d'aquella cooperativa de crèdit han quedat absolts. Deixaran de ser acusats també amb l'exdirector de la secció de crèdit, com s'ha acordat en les qüestions prèvies d'aquest judici per la fallida de la cooperativa. L'alcalde és Xavier Royo.
12: El dia d'avui, doncs, que la justícia repartís que responsabilitats allí al que li pertoque, i que també, al final, una de les històries més negres que hem tingut recentment al municipi de l'Aldea, ja comencéssim a veure la llum al final del túnel i que pràcticament tothom pugui recuperar la majoria dels seus estalvis.
0: I l'exconsellera de Salut, Marina Geli, s'ha desvinculat avui de la contractació de Carles Manté al cas Innova. Ha declarat com a testimoni en el judici que investiga les presumptes irregularitats a l'antic conglomerat d'empreses municipals de Reus, Eva Hidalgo.
13: La titular del departament entre els anys 2003 i 2010 ha assegurat que no coneixia els encàrrecs fets pel holding ni tampoc els motius del cessament cessament de Manté com a director del Servei Català de la

0: En setem el llapis de memòria del Xavi Sáez amb Cornerstone, de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'endut on és actualment, és a dir, a ser un músic superconsolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que guitarra.
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època de Sense Llar a París.
1: Sí, sí. No.
0: Tu com el vas descobrir, el Benjamin Clementine?
1: No recordo com va aparèixer. Crec que era amb una... saps això que et van com proposant cançons depèn del que escoltes? No sé si era de YouTube o de què, que estava mirant vídeos i em va aparèixer. Crec que va ser tan fàcil com això, però no li veia la cara. I jo, quan vaig veure la veu d'aquest senyor, em vaig quedar com corprès. I què és això? I a part era aquesta cançó, la primera que vaig escoltar d'ell. I bueno, em va impressionar moltíssim. Els vaig començar a buscar, a indagar, tal i qual, i m'agradaven totes les que anava escoltant. Em flipava aquest senyor. Llavors vaig veure aquests vídeos de quan ell tocava el metro de París, amb la guitarra... I vaig anar al Tívoli a veure un directe d'ell, això al cap ja d'un parell d'anys, i de tant en quant en alguna obra de teatre he vist que algun director o directora ha posat alguna cançó d'ell, i de cop veia que, el coneix més gent, perquè jo al principi parlava d'ell i ningú el coneixia.
0: I té aquest punt èpic, no? La seva música que va molt bé en teatre.
1: Molt, és èpic, tràgic, però alhora té una cosa molt teatral, perquè ell juga molt amb com canta, com parla, com interpreta molt les cançons. No és simplement un cantant líric que canta bé, sinó que... I a part toca el piano dret, per exemple, que ja et parla de la seva expressivitat, i quan als concerts i tal toca el piano amb un taburet com dret, perquè es va movent molt, interpreta i fa servir molt això, no? L'emoció de la cançó per donar-li... I em va flipar, i no fa tants anys. Ara ja sé que és un tio més conegut, però quan jo el vaig descobrir, del meu entorn almenys ningú el coneixia, i per mi era com que li anava a recomanar a tothom com descobrir aquest paio, que el comparant una mica com amb la Nina Simone Homa d'actualment, perquè sí que
0: està
1: és veritat.
0: Està ben tirat.
1: Sí, hi ha alguna cosa que té de la Nina Simone, aquesta profunditat de veu i aquest se le quiebra l'alma a cada cançó.
0: I que es nota que les ha passat canutes.
1: Les ha passat canutes, també.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa, no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar i perseverar. Vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent o de capacitat.
0: I aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment crec que, gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche toledana?
1: Noche toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla petita?
1: La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més
0: sí,
1: o menys.
0: Les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop l'estona que tens, igual tens noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments a la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir. De que no surt les...
1: Sí,
0: no
1: jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat, en veritat no arribo a 30.
0: Però... Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu. 10, puc viure d'això, i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. Precarietat absoluta i de combinar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira, però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de fent obres de teatre de 4 duros, combinant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador?
1: Salador, a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys, això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... és que he fet de tot, he treballat de tot i ho anava combinant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, no, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de... Vull dir,
1: d'inconsciència.
0: Quan has menjat tant, sí, sí, tanta merda parlant en, sí, plata, sí, de dir que avui estiguis aquí, que et vegin també les coses, hòstia, sí, sí, molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també? Perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes, sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre, i de teatre si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada tenia sort, clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et penses que fa tant, eh? O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Larcón com a mi, el Cèdul...
0: Prisamata,
1: el Cèdul, la companyia que vam fer així, Prisamata, amb el Cèdul Lugar, sí que una mica va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco...
0: 5 anys i t'hi vas passar en aquella companyia.
1: 5 anys, una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys...
0: Nominat a un Premi Max a millor actor.
1: No ho diguis molt a l'això, que els ballarins s'enfaden. Perquè, clar, em van nominar millor intèrpret de dansa, quan jo no tinc formació de ballarí.
0: Bueno, ja, però tu no fas les nominacions.
1: No. Per sort ho deien molt bé, perquè no deien millor ballarí, sinó millor intèrpret en un espectacle de dansa. Llavors... Val,
0: sí, l'únic que era actor va ser el que van nominar a millor intèrpret en un espectacle de dansa.
1: Sí.
0: Clar, normal que et volgués matar tothom, Xavi.
1: Clar, va haver-hi una mica de polèmica, per sort no el vaig guanyar, només em van nominar. Però just després d'aquesta època amb la Marta, sí que és veritat que jo vaig entrar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer una baixa d'un any i escac, i jo recordo perfectament quan el cap de Saladors em va dir Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge, què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu quan jo vaig dir, ostres, no em puc quedar fixa a l'hospital, o sigui, no puc, ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar. Llavors vaig dir-li que no al cap de Saladors i vaig tornar a intentar-ho i llavors va ser quan va venir-se d'un lugar i van venir com més coses. Però aquell moment en aquell despatx és el moment decisiu en què jo vaig dir...
0: Que valent, Xavi.
1: Vaig dir, no, perquè no tenia feina ni res. Eh?
0: No, i que és molt llaminer, un contracte fixe per algú que no en veurà cap fins a la pensió.
1: No, clar.
0: Que és un actor.
1: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí, ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, però no tenia feina d'actor de res, eh?
0: Vaig fer un all-in
1: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi
0: Fernández. Sí, treballar en una gossera, sí, en un bar.
1: En un bar, amb tal, havia fet moltes altres coses, havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
0: Que bo.
1: Sí, sí.
0: Doncs, Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sense llarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro, sonant el llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robin Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, o sigui, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li, rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bupi Cou, al Narcís Monturiol, i jo em movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feien parcs, bancs, tal, ens posàvem molt aquesta música. Va ser molt... Sí.
0: I l'has seguit al llarg de la seva trajectòria? Perquè aquí hi ha una evolució, hi ha un arc musical que
1: no
0: comença
1: tant.
0: Aquí.
1: Reconec, si sóc sincer, m'agradaria dir que sí. Sí que sé...
0: Pots dir que no, no passa
1: no,
0: res.
1: No, la veritat és que no el vaig seguir molt i se'm va quedar més com una música que em va acompanyar en una època concreta de la joventut que un grup dels que jo després hagi seguit. Sí que és veritat que després he escoltat temes o cançons que va treure posterior i també em seguien interessant les lletres del Robe i tal... però reconec que no és un grup que m'hagi quedat. Però jo és que amb la música som molt estrany, eh? Vull dir, jo puc
0: per
1: estar...
0: Per què és tan estrany?
1: Per què puc estar... O sigui, jo, per exemple, també toco una mica el baix, la guitarra...
0: Cajita Amarilla...
1: La Cajita de Sí, un dels grups que...
0: Gerundios...
1: Gerundios, la banda de Logan, o sigui, he tingut grupillos...
0: Psicorumba, no? Li diuen això?
1: Bueno...
0: He buscat una cançó i no l'he trobat.
1: No, menys mal, mare meva. No crec que tinguéssim gravacions molt bones.
0: Està suant el Xavi Sáez,
1: ara. Sí, perquè dic que no posin res, perquè les gravacions que teníem, no sé si sonava molt bé. Però vull dir que sí que a mi la música m'ha acompanyat molt, però jo després, com a oient de música, sí que és veritat que sóc un tio que puc estar setmanes, mesos, sense posar-me una cançó a casa. No necessito, com molta gent, jo necessito pel dematí... jo no. O sigui, jo puc estar, i la meva dona amb això també és bastant com jo, sí que tenim dies cada cop ens podem estar 2 hores posant-nos cançons, però podem estar però tranquil·lament setmanes, mesos, sense posar-nos música, almenys jo a casa.
0: Vull dir, igual, amb les cançons petit,
1: amb les nenes sí que escoltem
0: el pot patir. La Lali Bigut.
1: Exacte, sí.
0: Que, en tot cas, el que és evident és que per temps i forma Jesucristo García podria ser perfectament un personatge de 33 dies, un
1: total, és un Brito,
0: secundari.
1: Un Brito, un Picatoste, un amic del Brito o del Picatoste, absolutament.
0: Clar, perquè 33 dies és la sèrie, la primera ficció de Carles Porta a Matres Media, que s'estrena el 7 de juny, i tu participes, tot i que el teu personatge forma part de l'altra banda,
1: sí,
0: de la societat.
1: Aquest cop, mira que a mi m'han... Moltes vegades...
0: Aquí no ets lumpen, eh?
1: No, aquí no soc lumpen, i mira que jo m'he especialitat bastant amb dolents, lumpen...
0: Has fet molts dolents.
1: Molts dolents, però és veritat que ara vaig fer una ratxa de molts polis, també. La majoria polis corruptes, perquè vaig fer el pas progressiu, vaig passar de ser delinqüent... No? Lumpen, delinqüent, policia corrupta, i aquí a 33 dies, no, teòricament policia a priori, que se sàpiga, no corrupta.
0: Polític, també,
1: polític,
0: és un càrrec polític.
1: Sí, perquè és com un conseller, és com el cap dels Mossos d'aquella època, que era un càrrec absolutament polític. És el cap de Mossos, però hi va vestit amb corbata i americana, vull dir, no va amb placa de Mossos, i és un càrrec polític. I per lo que sé, és dels pocs que parlen català a la sèrie, és el que va fotent bronca al Pau Durà i la Nausica Bonin, que són els dos inspectors que estan seguint el Brito i Picatoste, que aquí els hi canvien el nom, i jo sóc el que va dir, bueno, va, espavileu i trobeu-los ja, diguéssim.
0: Clar, aquí per posar una mica de context, 33 dies és una ficció que està inspirada, com ara dèiem, en la història real de Brito, sí, i Picatoste, sí, que eren dos delinqüents que l'any 2001 es van escapar de la presó de Ponent i van estar 33 dies campant pel món mentre els Mossos d'Esquadra els buscaven per cel, terra, mar i aire. Sí. Que tu estaves al corrent d'aquesta història o just quan entres en el projecte que te l'expliquen?
1: Vaig veure els dos primers capítols de Crims, és aquest cas. I jo no ho recordava haver vist, perquè feia temps que ho havien passat. Llavors, quan em van dir del tal, em vaig mirar els capítols, és una història fascinant.
0: És que jo recordo veure-la i dir, això sembla ficció.
1: Sembla ficció, perquè és fascinant. A part, ells, mentre estaven escapats, feien cates a karate o de kung fu junts. Hi havia com una mica una història

0: junts, hi havia com una mica una història d'amor entre ells.
1: Bueno, tenim el Brito, que seria el Prieto, a 33 sí. dies, que és dolent, és un dolent.
0: És un dolent clàssic.
1: I el Calatrava, que és el Picatoste, que és una persona que jo diria que està enamorada del dolent, que es deixa portar per les emocions, que l'ajuda des d'aquí, i bueno, ja ho veureu, però si segueix la història real, s'emporta un desengany fortíssim.
0: Sí.
1: Clar, i aquí hi ha un tema, que és el teu personatge. Estem en un moment molt delicat pels Mossos d'Esquadra, perquè 2001 són nous, els Mossos.
0: Són nous. Tothom els està mirant. És de les coses que el meu personatge va dient, no? Que estan l'Estat, Espanya, Catalunya, tothom els està mirant amb lupa. Lupa? Amb lent d'augment. Que tothom els està mirant molt perquè qualsevol cagada que puguin fer els pot destrotar tot, perquè hi havia molta polèmica de si era necessari o no una policia catalana. Llavors és com el primer cas important. Llavors és una de les coses que la sèrie també retrata, és això, el moment de pressió entre els Mossos, Policia Nacional, com també està en el cas, Guàrdia Civil, i com conviuen Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil per treballar junts, per intentar trobar-los, i aviam en quin lloc queden els Mossos d'Esquadra, i més o menys, evidentment, acaba una mica bé. Però el cas real és fascinant, fascinant.
1: I el teu personatge diu una frase tan icònica com Espanya ens mira.
0: Espanya ens mira, exacte.
1: Per cert, Xavi, ara mateix tu no ho saps perquè no portes els auriculars, però està sonant de fons la cançó How Many More Times de Led Zeppelin.
0: Temazo.
1: Tu Led Zeppelin, per generació, en principi no et tocaria.
0: No.
1: Perquè això és generació dels teus pares.
0: Sí.
1: Què hi falta, el llapis de memòria?
0: Allà també va ser a l'institut, quan jo tindria 16-17 anys, cada cop començo a descobrir música de 20 anys enrere, dels 60, 70, 80, sobretot 60, 70, des del Rolling, Led Zeppelin, als principis del heavy i tal, que és quan començo a deixar les grenyes, i quan, sobretot Led Zeppelin, és un grup que m'impacta moltíssim, i entro de cap en aquest món 20 anys més tard, als anys 90, jo em quedo bastant de temps, i Led Zeppelin sí que és un dels grups que sí que m'ha acompanyat i vaig seguir molt, perquè em va flipar, em va donar el sentiment de llibertat quan estàs fent el BUP. Bueno, per culpa d'ells vaig repetir tercer de BUP, gairebé, perquè de cop era tenia ganes d'escoltar Led Zeppelin, aprendre a tocar la guitarra, sortir, era quan començava a fer campanes, i em va cridar el hard rock.
1: O sigui, et va despertar l'ésser salvatge que tenies per dins?
0: El rebel que volia trencar amb les normes de la societat i ser lliure i rebel i tal, aquestes coses de joventut tan necessàries per altra banda. I sí, Led Zeppelin per mi és aquest símbol d'això, de deixar-me el cabell llarg, desobeir i disfrutar de la música i els amics.
1: I repetir tercer de BUP. Doncs vinga, una mica de Led Zeppelin.

0: vegades més tornaran a fer aquest clàssic.
1: Ens agrada... Les que facin falta.
0: Exacte, sempre amb una visió renovada, sí, sí, sí, i tal, que és el cas de Contra Antígona.
1: No?
0: Vull dir, heu agafat el text, com si diguéssim, de Sòfocles,
1: sí, sí,
0: l'ha agafat l'Andrea Jiménez amb, sí, la Victoria Spunsberg,
1: sí,
0: i l'heu portat al Teatre Lliure amb què? Què ha canviat aquí? Què s'ha renovat? Què heu deixat?
1: Aquí el fet diferencial és que cada dia pugen 14 espectadors o espectadores, voluntaris, voluntàries, i pugen a l'escenari de la Fabià Puigcerver i fan la figura del cor grec. El cor grec, que doncs, abans de Crist era una figura com indispensable dintre de qualsevol tragèdia grega que es feia en els teatres grecs, que era gent civil, verdaderament. Normalment sí que era gent, diguéssim, els que serien els burgesos, gent més o menys de classe tal, però civils, que acompanyaven l'obra que representés des d'un lloc crític, era una mica a vegades acompanyaven a un dels personatges o de tant quan deien algun comentari amb una mica de pebre, no sé què, però era una figura indispensable. Sí que és veritat que amb el teatre convencional burgès que s'ha anat instal·lant, aquesta figura del cor va anar desapareixent.
0: Les retallades, no?
1: La,
0: vull dir, en el moment que dius, a veure, clar, què ens estalviem...
1: Què hem de fer amb aquesta gent, no?
0: Vinga, els del cor a casa
1: fora.
0: Seva.
1: I llavors l'Andrea ha volgut recuperar aquesta figura del cor, i quina millor manera que fer-ho que cada dia es demanen voluntaris, voluntàries, s'aixeca una gent, es trien a 14, són 15 en veritat, segons Sòfocles han de ser 15, però una persona és el corifeu, que és una mica com el portaveu d'aquest cor.
0: Que el poseu vosaltres.
1: Que el posem, la Olga Onrubia l'interpreta magníficament, perquè és qui més text té, és com el portaveu, llavors sí que és veritat que el corifeu era una persona que tenia nocions d'interpretació, de dansa, de coreografia, de lideratge, llavors seria injust que aquesta persona, de cop, depèn qui li toca al públic, pobret o pobreta, ho passaria malament. I per això pugen 14. I clar, és una experiència molt, molt especial, perquè verdaderament si el teatre cada dia és diferent, en aquest cas és absolutament diferent, perquè depèn qui puja i què fan, nosaltres ens anem una mica adaptant segons qui puja i què fa.
0: La gent puja?
1: Sí, sí, cada dia. O sigui, si no puja, no es fa l'obra.
0: Ja no estàs per pujar, eh?
1: Depèn el dia, perquè això depèn molt del dia. Per exemple, prèvies, depèn quines prèvies que venen molts coneguts, amics i familiars, és més fàcil. El dia de l'estrena és un dia molt complicat perquè la gent pugi, perquè el dia de l'estrena és la gent de l'ofici i ningú es vol veure exposat, i va ser un dia que va costar que sortissin 14.
0: I com ho vau fer, en plan...
1: Per favor, bé, que, bueno, és que si no pugen 14...
0: Farem una loteria i si surt el teu número...
1: Si no, no la fem. No, al final van pujar. Veu, perquè...
0: Vau haver de dir si no surt el
1: 14? Això es diu cada dia. Cada dia. I de cop, ara que està corrent la veu, hi ha molta gent que té ganes d'experiència, perquè verdaderament és una experiència, perquè t'estàs... No és que estiguis una estoneta, t'estàs tota l'obra. De principi a final de l'obra estàs a l'escenari. I llavors, clar, la gent que té ganes d'experiència, ara ve molta gent i de cop ja veus, bueno, pum, pum, pum, i llavors que s'aixequen 40.
0: Saps? Sí, ve gent a dir, jo és que vull ser d'acord, jo no vull veure l'espectacle, vull fer d'acord.
1: I hi ha gent que repeteix perquè no ha sigut triada un dia de funció i torna un altre dia, aviam si l'agafen.
0: Està ben jugat. Jo si fos estudiant de teatre ara aniria, perquè pots posar el currículum.
1: Clar.
0: Contra Antígona, Teatre Lliure.
1: Teatre Lliure, sala Fabià Puigcerver.
0: I tu ets
1: i jo soc Creon, sí. Que, bueno, que nosaltres dèiem Creon, però es veu que és Creon.
0: Ah, clar, la neutra.
1: La neutra. Ui, Creon. No, hem tingut molts problemes amb això de dir Antígona, Creon, Èmon, Ateocles...
0: Que la premissa és la mateixa, entenc, per això, no? Vull dir, Antígona enterra el seu germà malvat, que no es podia enterrar perquè Creon...
1: On ho prohibeix.
0: Però ella l'enterra.
1: Però ella l'enterra igualment. Llavors, clar, Creon, segons les lleis de l'època, la condemna a mort... Avui en dia seria que li posa una falta administrativa, però en aquella època mataven més fàcilment. Però el text que fem és la tragèdia de Sòfocles, una traducció de Jeroni Rubió, però no, l'adaptació no està en el text. El text que fem nosaltres és el clàssic de Sòfocles. No és una adaptació moderna de tal. No és, portem aquest cor al 400 abans de Crist, que vegin la tragèdia d'aleshores.
0: Si ells jutgen, d'alguna manera, el que està passant allà.
1: Ells poden opinar i poden ajudar a posicionar-se més a favor d'Antígona, poden anar canviant d'opinió, perquè de cop hi ha raons al Creon, que té molta raó. Llavors també poden de cop dubtar, I això ajuda, hi ha dies que molta gent canvia d'opinió, hi ha dies que no canvien tant d'opinió, hi ha dies que cop es comencen a cridar en contra meva i em tiren coses, i hi ha dies que, hòstia, hi ha gent que m'entén millor, o també entenen a Ismena, que és teòricament la germana que no vol ajudar Antígona, però igual té les seves raons. Llavors tot això va modificant el paisatge de l'obra, cada dia és superdiferent.
0: I com has dibuixat aquest rei Creont? És un autoritari, és un dictador, és més bé un dialogant?
1: Hem anat passant per tot arreu, sí que evidentment hem volgut entendre les seves raons, i per això ens ha servit molt, perquè clar, moltes vegades aquí, amb l'anacronisme de l'època, sembla com el típic tirà, però si tu vas enrere, les lleis que ell està dient són lleis que estaven acceptades en aquell moment i eren coses que es feien en aquell moment. Avui en dia, condemnar mort per enterrar un germà, però clar, en aquella època és el que es feia. O com parla de les dones. A mi una dona mai em dirà el que he de fer, no sé què. Clar, escoltat ara, és una barbaritat.
0: Però no podem mirar la Grècia clàssica amb ulls del present, evidentment.
1: Exacte. Llavors, aquí és on hi ha hagut algun petit retoc del text per aquests anacronismes no fossin tan exagerats, i d'entrar en quan també hi ha alguna petita explicació de que heu d'entendre que això ve d'on ve, saps? Perquè si no, clar, la mínima que jo dic, et condemno a mort, doncs pues, clar, tothom va en contra meva. Llavors, no, això era habitual en aquella època. I verdaderament té una part de raó, que és com no podem tractar igual a la persona que ha estat defensant als ciutadans, per exemple, a Barcelona, d'una guerra civil, imaginem, hi ha algú que ha estat lluitant per defensar la ciutat de Barcelona i algú que ha vingut a destrossar-la i a cremar-la. Llavors ell creu que no es pot tractar igual a qui està defensant la ciutat que a qui l'està intentant cremar. I ell vol donar exemple, diguéssim.
0: Amb la seva neboda.
1: Clar.
0: En aquest país hem sentit lo de la justícia no és igual per tots.
1: Exacte.
0: Això ho hem sentit nosaltres aquí, sí, no clar. Fa tants anys.
1: No, és que ho és.
0: En canvi, Creont
1: vol intentar, exacte, vol intentar que encara que sigui de la seva família, encara que sigui tal, ell vol complir la llei perquè ell vol fer les coses bé.
0: Veig que te l'has cregut, a Creont.
1: Sí, sí. Però bueno, normalment tothom va més a favor d'Antígona, normalment.
0: Sempre passa, eh?
1: És bastant imbatible, és un mite.
0: Doncs el que queda clar és que tot torna al cor al teatre, torna al pub a Barcelona, i tot i que faci una calor de mil dimonis, per un dia també torna el llapis de memòria, la Nadala del Rabadà.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

tema que aprofiti el títol d'aquesta cançó, és a dir, How Many More Times, que traduït al català seria Quantes vegades més, sí, per parlar d'un tema del teatre que és els clàssics, que dius, sí, quantes vegades...

0: El Rabadà és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és una nadala que bé crec que no necessita gaire explicacions, no? És el Rabadà, és el pastoret, que posa moltes pegues per anar a Betlem.
1: Això, això.
0: Però finalment va a Betlem. Què ha de fer?
1: Com no? Com no?
0: Sí, però mira que...
1: Li costa, eh?
0: És un vinagre,
1: el tio, eh? És que a mi me la cantava la meva àvia, i clar, a mi el que més gràcia em feia, el que més recordo, és la veu del Rabadà en aquest, que era com... Deixa'm estar! I jo fins i tot ara, quan li canto a la meva filla, que m'invento la lletra perquè l'estava escoltant i verdaderament no me la sé, la lletra.
0: No dones ni una, eh? L'inici i poca cosa més.
1: L'inici i després jo vaig inventar-me. Va, anem, que menjarem botifarres, ous, no sé què. Va, li posareu pa amb tomàquet, no? I a mi el que feia gràcia era fer la veu d'aquest Rabadà, que era com de cop per mi era un petit terrorista dintre de tot el món, de les Nadales i de tot tan bonic i tal. De cop aquesta cançó m'encantava perquè havia aquest personatge que estava allà com...
0: El Grinch.
1: Sí, el Grinch, exacte. Com, escolta, deixeu-me a mi, deixeu-me tranquil, que jo em vull anar a estirar, que jo vull anar a dormir. No sé què. I sempre m'ha fet molta gràcia i me'n recordo molt, això, de la meva àvia cantant-me així a la seva falda, i jo dic, hòstia, aquesta és divertida, aquesta m'agrada. I per això l'he triat, el Rabadà.
0: Que aquí som a Barcelona. Saps que a l'IMB... Tu on vas néixer?
1: Jo a Figueres.
0: A Figueres.
1: A Figueres.
0: I vas criar a Barcelona.
1: M'he criat a Barna, sí, sí.
0: Això és que ho he trobat, que posava nascut a Figueres, sí. I ara tu em parlaves d'escoles, sí. Instituts a Barcelona, sí. I dic, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Sí, i vaig néixer perquè la família de ma mare, aquesta àvia que em cantava el Rabadà, era Figueres. Era quan l'anàvem a veure i tal, doncs era l'àvia Ramona, no? I això era Figueres. I tota la família de ma mare és figuerenca, i jo hi vaig néixer allà, però... Jo gairebé, o sigui, els meus records de Figueres són de l'estiu, Setmana Santa, Nadals, de pujar allà, i la meva tieta i la meva cosina encara hi viuen, i això, però jo m'he criat al Vall del Bronx.
0: Sí, al Vall del Bronx.
1: Al Vall del Bronx, a Barcelona.
0: I quins records tens del Vall del Bronx dels anys finals dels 70, principis dels 80, clar, que és quan tu et cries?
1: Bueno, clar, és que el Vall del Bronx, quan jo era petit, no té res a veure amb el d'ara, no havien molts dels edificis que hi ha ara, no existien, hi havia uns escampats... Just abans de les Olimpiades del 92, allà van fer com una neteja, perquè al costat de casa meva havien tot un barri de xaboles de gitanos, havien uns escampats on a vegades havien també, quan encara havia heroïna a Barcelona, i també havien els que... saps aquestes fires de pajaritos, de canarios, sí, i no sé què, pues, també havien per allà, havien balses, era tot una mica, estava molt deixat anar. I just abans de les Olimpiades, que van fer un dels edificis pels periodistes i esportistes, aquests blancs nous, allà van començar a fer com una neteja, poso cometes, val? Molt grans, i va començar a canviar una mica. I després va venir la Ronda de Dalt, que també van començar a fer-me construcció, però quan jo estava allà era un barri... Jo vaig estar molt bé, jo vaig tenir una infància molt estupenda.
0: Però molts descampats, entenc.
1: Molts descampats, però per mi era perfecte, perquè amb els col·legues agafàvem les bicis i teníem muntanya per anar amb la bicicleta, amunt i avall, i estàvem allà feliços campant. I una mica, clar, pues, la urbanització i tot va començar a normalitzar un barri que per mi era meravella. Per tant, Palmava Morta, el Carmel... Vull dir, jo amb la bici podia recórrer tot el nord de Barcelona gairebé sense trepitjar asfalt.
0: I quan de petita et deien, Xavi, tu de gran què vols ser? Tu ja deies actor?
1: No. Jo deia veterinari... Més endavant, doncs a mi m'agrada molt tot allò de la natura, biologia, medi ambient... Jo vaig estudiar ciències pures, o sigui, la majoria d'actors i actrius han fet lletres pures. Bueno, ara amb l'ESO tot això crec que és diferent, no?
0: Bueno, però ens...
1: Però els de la meva generació, la majoria feien lletres
0: pures. El Talup i el Cou ja
1: això,
0: entenem que funciona diferent.
1: Diferent. I jo no, jo ciències pures, matemàtica, física, química, biologia. A mi m'agrada molt la biologia. La filosofia, també...
0: I quan surt això de la interpretació a la teva vida? Quina és la guspira?
1: O sigui, jo havia fet, tant a l'Esplai com a l'Institut, havia fet això, com a l'Esplai fèiem obres de teatre i m'agradava, m'ho passava bé. D'extraescolar a EGB ja n'havia fet una mica i la gent deia que se'm donava una mica bé, però tal. I a l'Institut jo vaig estudiar BUP amb una actriu que es diu Mireia Xalà, que també
0: sí.
1: Es posava la Mireia, doncs anàvem junts a classe, a BUP. I ella estava muntant amb unes quantes...
0: Però jo la Mireia la feia de Lleida, no sé per què.
1: És que no sé si té família de Lleida, ara no ho sé.
0: Per accent i tot.
1: Ah, sí? Potser té família de Lleida, no ho sé.
0: Amb accent i tot, sortia a lo cartanyà.
1: Ah, bueno, perquè a lo cartanyà el forçaven una mica l'accent. Clar, clar.
0: Es veu que no hi ha actors a Lleida, no?
1: Clar,
0: que han d'agafar de Barcelona a fer de Lleida tants.
1: Bueno, igual en té de família, ara no ho sé. Doncs pues la Mireia i jo anàvem junts a classe i llavors li faltaven nois perquè els nois d'aquella època no volien fer teatre. I ell va dir, jo sé que tu a les Playas fet teatre, vinga, apunta't a fer l'obra amb mi. I llavors vam fer aquesta obra junts al Narcís Monturiol, a BUP, i llavors la rebuda de tota l'escola va ser com molt bona. Jo, de nota, després de la selectivitat, no vaig entrar ni a Medi Ambient, ni a Biologia, ni res, i vaig dir, va, vaig a provar això d'actor, que m'han dit que ho faig bé. Vaig fer les proves a l'institut, no em van agafar, però el cuc del teatre ja...
0: Ja estava entrat aquí dins.
1: Sobretot va ser en aquella setmana de les proves a l'Institut del Teatre, on vaig descobrir aquí un món que vaig dir, buah, jo això no ho vull deixar.
0: Jo t'ho preguntava perquè mirant el teu currículum, la primera cosa que fas, que posava allà, és Barrio Sésamo.
1: Sí, vaig fer personatges a Barrio Sésamo. Al Televisió Espanyola, però a Sant Cugat, feien capítols de Barrio Sésamo, i a vegades venia, doncs, això, un mag que feia coses amb un globus, o un personatge, un pallasso que no sé què, i vaig fer com 4 o 5 capítols.
0: Però de petit, petit, això?
1: Bueno, petit, no, igual ja tenia 20 i pico anys.
0: Ara, petit, no tenia res.
1: No, petit, no, jo ja et dic que jo de petit, no...
0: Que Barrio Sésamo associava això a principis dels...
1: No, va durar molts anys. Ja no era l'Epi, no estava l'Epi. Ja estava la Caponata, em sembla, no, o un altre blau que... Ai, qui ho feia, això, el Joan... Hòstia, no recordo. Però ja no estaven els clàssics, era un Barri Sésam...
0: Renovat,
1: que nosaltres ja no hem vist.
0: I el que ha quedat clar, Xavi, és que tu al col·le eres el último de la fila. Todo

0: Todo el día llovió, de l'último de la fila, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és un tema publicat l'any 1988, que això què, t'enganxa amb què, 13 anyets?
1: Sí, just.
0: Et transporta a aquella època?
1: Sí, molt, no. L'último em porta directament a una època concreta. Sí que després el vaig escoltar amb joventut, però a l'Esplai, al Sant Joan d'Horta, que jo anava, o sigui, des dels 12, o sigui, això em porta dels 12 als 16, aquesta preadolescència.
0: Això era abans, ara la preadolescència és dels 10 als 11.
1: Sí. En aquell, no, jo, als 12, mare meva, era molt nen, molt nen.
0: Un pipiolito, no?
1: Molt pipiolito, jo vaig trigar molt a fer el pas. I a part que tinc molts records de l'Esplai que això que feien, ara no sé si funcionava igual, que tu canviaves de nivell i tu eres el petit i estaves amb els grans d'aquell nivell. Després tu eres el gran del nivell, venien els petits, no? Anaves fent com així. Mm-hmm. I jo el meu record més d'aquesta música era quan jo era dels petits i veia els grans que cantaven aquestes cançons i no sé què, i tot era tan especial i jo m'ho mirava com...
2: Jo
1: vull estar aquí, jo vull ser ja... quasi un jove, no? Però, bueno, que ni ho eren ells, perquè tindrien 14 anys i jo 13, saps què vull dir? Però jo vaig trigar molt també a créixer i a tal, era com més petitet. I vaig triar el Todo el día llovió perquè ma germana, a l'època, que ella també li agradava molt l'último, ma germana és una mica més gran que jo, 2 anys i mig, quasi 3, i deia que aquesta cançó, la lletra, li recordava a mi de quan jo ja era una mica més gran, de quan jo era una mica més rebelde, amb el caillard, perquè la lletra aquesta és una mica de... no conformar-se, no?, amb les normes o amb lo convencional, no?, i atrevir-se a ser una mica més... Llavors sempre això m'encantava a mi, que m'ho digués ma germana, que
0: deia... Això t'omple el pit.
1: Que m'omple el pit, i llavors, perquè de l'último podria triar moltes, o de los burros i los rápidos, eh?, vull dir que em va d'acompanyar molt i sí que els vaig escoltar molt a l'último.
0: Que la teva pubertat... Tu estaves en una colla castellera o...?
1: No. Jo de colles castelleres tenia molt poc contacte. Sí que recordo amb un amic meu, el Lluís Rodríguez, que em va portar, ja fa molts anys, el primer cop que vaig anar a una diada, i reconec que vaig al·lucinar molt fortament. Va ser molt emotiu, era molt espectacular, però no vaig tenir un seguiment en el món de les colles castelleres. I arran de la sèrie d'En Pubertat...
0: Sí, aquí
1: he pillat, hem amat molt, a part vam anar tant amb la colla de Gràcia com amb la de Sants, com evidentment els Minyons de Terrassa, que són els que ens han acompanyat. Vaig anar a practicar, vull dir que he fet castells, he après a fer petits pilars, torres, pinya, com col·locar-me...
0: Perquè el teu personatge és el Martí?
1: És president.
0: O sigui, president, no cap de colla.
1: Que no cap de colla.
0: Són coses molt diferents.
1: Sí. El president és una mica el director, el gestor, diguéssim, i el cap de colla és qui decideix qui puja al castell, com es fa, però clar, hi ha cap de pinya, hi ha cap de colla, hi ha cap de canalla.
0: Molta jerarquia aquí,
1: Hi ha molts càrrecs i tal, però alhora és un món molt horitzontal, també. És bastant fascinant el món dels castells. I llavors, sí, arran de la sèrie, doncs, clar, n'he après, i he parlat tant amb presidents de colla com funciona, i clar... recordo un president, el de Sants, que em va ensenyar el seu WhatsApp, per exemple, i em va dir, busca la meva dona o filla. Havia de baixar 10 o 12 o 15 converses...
0: I dediquen la vida a això, no?
1: Són 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. I tota l'estona eren coses a la colla. Tota l'estona, 7 dies a la setmana, o sigui, és una dedicació més que la feina i a vegades més que la família. El que passa que la família ja està dins de la colla. Llavors, però era escandalós. Vull dir, era... I no es cobra, ningú
0: sí,
1: cobra.
0: Sí, és per amor a...
1: És per amor a la
0: colla. Però seria el folclor.
1: Sí. Bueno, hi ha algú que és una barreja, perquè és artístic, és folclòric, és social, és comunitat... evidentment, ja has de creure i t'ha d'agradar molt, perquè són mínim, normalment van 3 dies a la setmana al vespre, de 8 a 10... quan la gent ja ha acabat de treballar, les escoles van allà... O sigui,
0: sí, formar part de la teva vida.
1: Formar part absolutament de la teva vida. I la gent que li agrada i està molt dintre és quasi una filosofia de vida, absolutament.
0: Que tornant a la teva pubertat o a la teva joventut, sí. Ara ens deies, no?, fas les proves a l'institut, sí. No entres, però et quedes ja dient jo vull fer això. I com tanta gent que no entra, acaba al col·legi del teatre,
1: exacte.
0: Que és la versió reduïda de l'institut.
1: Sí. I no pública,
0: exacte. Però sí que et permet treballar perquè els horaris...
1: Sí.
0: T'ho permeten.
1: Exacte.
0: I quan surts d'allà ja entres a la Cubana?
1: just quan faig tercer de col·legi, diguéssim, ja m'agafa la cubana. Però jo no deixo d'estudiar del tot. Jo vaig anar combinant les meves primeres feines, i que vaig tenir sort en aquest aspecte, perquè abans d'acabar, teòricament, que són 3 o 4 anys, si agafes com un circuit normal del PAC del col·legi, i abans d'acabar ja entro a la cubana per fer Melodijo Pérez, no sé si us en recordeu.
0: Telecinco,
1: Melodijo Pérez, que estuvo en Mallorca.
0: Bueno, en David Fernández,
1: no? Juan Rabonet...
0: Es fa aquella transició dels Corbachos, sí, Santis Millans, a aquesta nova generació on esteu vosaltres.
1: Sí, que ja hi el Santi, el José, encara hi eren, la Elir Anzo, la Catis Olivelles, o sigui, ja la gent antiga i els nous que arribem ens fusionem.
0: És on confluïu.
1: Sí, on confluïm al Melodijo Pérez, perquè ells encara estaven fent la gira de Cegada de Amor. Llavors, mentre la Cegada d'amor encara estava viva, comença tot... Perquè el procés de Melodijo Pérez va ser increïble, eh? Vull dir, hauríeu de veure la nau que tenien de vestuari, de caracterització, com busquem els personatges amb pròtesis a la boca... Bueno, aquesta cosa tan cubana. Va ser fascinant. I, per tant, ens vam conèixer molts allà, que després molts hem anat tirant, mira, però això, el David Fernández o el Juan Rabonet, o tanta altra gent, hòstia, se fot tants anys, mare meva, Melodijo Pérez.
0: Fem grans, sí.
1: Ja ens fem grans. I jo vaig seguir combinant, eh? Col·legi i altres coses. Després vaig estudiar amb el Manuel Lillo, la Chiqui Berrondo, cursos més amb el Marc Martínez o el Rigola quan portava la Bienal de Venècia, doncs també de cop feies més cursos. Jo he anat intentant anar fent cursos sols, però sí que és veritat que un cop comences a treballar amb molta feina, ja sobretot treballes.
0: I després ja toca la companyia de Marta Carrasco, no? Sí. Que és el que comentàvem abans. Sí. Un actor barrejat entre ballarins, nominat al Premi Max, sí, a millor intèrpret, que aquest vas estar nominat i no el vas guanyar.
1: Menys
0: ara
1: mal.
0: Va haver-hi un premi que sí que vas estar nominat i el vas guanyar.
1: Quin?
0: El de Marit de la Júlia.
1: El Marit de la Júlia?

0: Como el viento de Pedro, amb la col·laboració de Santiago Auserón, sonant el llapis de memòria del Xavi Sáez, una cançó que et connecta a la Júlia, que ara deies la Júlia és la teva dona.
1: No, ja ho sé, però quan m'has dit un altre premi, diu, el marit de la Júlia està pensant en obres de teatre, perquè hi ha una obra de teatre, que és la senyoreta Júlia,
0: de l'Steinberg, no?
1: De l'Steinberg, i dic, hòstia, jo aquesta obra la vaig fer, em van donar un premi per això, i per això he dit, com?
0: I no, tant, el premi que tens és la teva Júlia.
1: I tant premi, el gordo de Navidad. Mare meva, sí, sí. I a part aquesta cançó, que va sonar al nostre casament, vaig enganyar a uns quants col·legues perquè la toquessin en directe. Llavors, just abans de la cerimònia, que a part també ens la va... O sigui, no, la cerimònia va ser abans de casar-nos legalment, per entendre'ns. Llavors vam fer tot un peripé de cerimònia on els col·legues també la van tocar en directe. Va ser a part d'aquests casaments que surten tots rodons i que va ser una festa com increïble, meravellosa, divertidíssima, i que va ser gràcies a la Júlia també que la vam fer, perquè jo era el típic senyor ranci que diu, jo no vull festes grosses.
0: L'actor tímid, no?
1: Sí, jo sóc d'aquests que a mi tant l'aniversari com depèn quina festa on jo em poso al centre estic incòmode, i jo ja estic tot el dia a l'escenari o ja estic al centre, llavors amb lo privat sóc una mica ranci amb festes i tal, i realment això sí que li he agraït sempre i encara li dic de que verdaderament va ser una festa meravellosa, increïble, on va molar tant, portar amics i amigues a les dues bandes, famílies i tal, que sortís tot rodó, i va ser molt especial i molt maca. I llavors aquesta cançó, a part de que em vincula amb ella, perquè el de Pedro pues, ens va com juntar, igual que l'Into My Arms del Nick Cave o altres cançons, tenim moltes més cançons que ens uneixen, aquesta com representa el dia del casament i que va ser tan bonic aquell dia, per això l'he triat, m'encanta escoltar-la. Part.
0: La Júlia també forma part del món teatral.
1: Ella és productora teatral, sí, sí.
0: És un món endogàmic,
1: sí,
0: aquest, el teatre.
1: Però no és actriu, que és molt diferent. I llavors, podem parlar de feina, però no estem tot el rato parlant de nosotros i de les interpretacions. Llavors, podem parlar de la feina des de dues mirades diferents i així ens enriquem mútuament, però a part els dos som molt, que tampoc parlem tot el dia de feina a casa. Mm-hmm. Vull dir, per sort també tenim les dues nenes que ens donen guerra, batalla, per parlar de moltes altres
0: coses. I com us vau conèixer, Xavi?
1: Treballant.
0: A quina producció?
1: Amb l'Esmorz amb mi, l'obra de teatre de l'Ivan Morales.
0: Sí, que va fer pel·lícula
1: després. Ella va entrar més tard, perquè la producció va ser com una coproducció amb la Beckett i tal, i després quan va haver-hi la gira de Les Morts amb mi, ella va entrar en producció i allà va ser quan ens vam conèixer. I a poc a poc, pues, el roce hace el cariño, i fins ara.
0: I mira, dues filles.
1: I moltes bones cançons.
0: Doncs, Xavi, hem arribat al final del teu llapis de memòria.
1: Perfecte.
0: I ara et toca dir amb què, o triar, amb quina cançó tanquem.
1: Ah.
0: Podem tancar amb Master of Puppets, Metallica,
1: o
0: Échale, Échale, d'un grup que té un nom meravellós, com és Màrtires del Compàs.
1: Acabem amb els Màrtires,
0: doncs,
1: millor.
0: Doncs acabarem amb Échale, Échale, de Màrtires del Compàs. I a mi em queda dir-te, Xavi Sáez, que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Pues el plaer ha sigut meu, m'ha encantat, no esperava que l'entrevista fos tan entretinguda i t'agraeixo molt que, mira, m'he desfogat aquí parlant de mi.
0: Una tanta
1: estona. Meravella, meravella. Gràcies, companys.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Sáez i Pol Llergo, un fitxatge nou que
1: un
0: hem fet.
1: Un Sáez, també.
0: A la tècnica.
1: Hola, Sáez.
0: Crec que és Sáez.
1: Saif, bueno, Saif
0: bueno,
1: i Saif.
0: Ara ho parleu vosaltres, que he de dir-li adéu als nostres oients, que tingueu molt bona tarda i recordeu que ens retrobem demà a partir de 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Us quedeu amb aquesta gent, amb los Màrtires del Compàs. Guitarra.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Demòcrata justifica el resultat de l'enquesta política pel desgast del govern i l'oposició creu que ha arribat el moment d'un canvi polític. Bona tarda, obrim el balcó.
2: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
1: El secretari general de la formació, Guillem Casal, reconeix que no els agrada haver perdut la primera posició, però insisteix en els motius de desgast. Per la seva part, l'oposició reclama calma, però també assegura que ha arribat el moment de poder fer un canvi legislatiu. Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Xavier Espot, el cap de govern, ha parlat avui sobre els resultats de l'enquesta i ha fet autocrítica perquè considera que es considera legitimitat perquè ja està esgotant el mandat.
1: Al balcó d'avui dimarts 2 de juny del 2026 explicarem també que el govern i Concòrdia discrepen sobre la qualitat de la informació que es dona respecte a l'acord d'associació. Són més reaccions de l'enquesta política, en aquest cas referent a l'acord d'associació.
3: I el Partit Socialdemòcrata triarà candidat a les eleccions generals mitjançant un procés de primàries obertes, així ho ha confirmat el seu president Pere Baró.
1: I la col·laboració público-privada arrenca amb la residència per la gent gran d'Encamp. Diverses autoritats polítiques han certificat aquest matí l'inici de les obres d'aquest equipament amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
3: I arriba la temporada d'estiu i avui s'han presentat les novetats respecte a les estacions de muntanya que volen superar els 176.000 visitants de l'estiu passat, ho ha expressat el director de màrqueting de Gran Valira Resorts, David Ledesma.
1: I en esports, Carles, la informació avui passa pel Morabanc Andorra.
3: Molt moviment, que ho digui bé, si m'ho permet l'al·lèrgia, molt moviment, perquè hi ha canvis transcendentals als despatxos, i és que Francesc Solana, l'actual general manager, no seguirà al capdavant de la parcel·la esportiva després de 16 anys i ja té relleu, segons ha avançat el periodista de Catalunya Ràdio Ernest Macià. El substitut serà Jordi Ardèvol, el nou director esportiu del Morabanc, que substituirà a Francesc Solana. Ardèvol ha estat ex-director esportiu del Manresa i fa uns anys feia de scouting a equips de la NBA com els Pelicans o els Clippers.
1: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: Demòcrata justifica el resultat de l'enquesta política pel desgast de govern i l'oposició creu que ha arribat el moment d'un canvi polític. El secretari general de la formació, Guillem Casal, reconeix que no els agrada haver perdut la primera posició en intenció de vot, segons recull l'informe elaborat per Andorra Recerca i Innovació, però ho atribueix bàsicament al fet d'haver gestionat el país durant 16 anys. Sí que veu motius d'esperança i per això són el partit que té menys vot fidelitzat. D'aquesta manera creu que poden recuperar-ne una part, però sobretot està convençut que hi ha electors que esperen també a conèixer el nom de la persona que encapçalarà la llista.
1: La resta de formacions polítiques, i ho dic de memòria, i si m'equivoco m'excuseu, però crec que tenen gairebé el vot doncs, molt fidelitzat i molt mobilitzat, ja, perquè tenen doncs, l'incògnita més gran ja doncs, esvaïda. I per tant, doncs, això jo crec que és el marge de maniobra i de creixement que tenim.
0: L'oposició, Carles, per la seva banda, es pren els resultats de l'estudi d'una manera ben diferent.
2: Concòrdia i Cerny Escalé són els qui millors resultats obtenen, ja que serien el primer partit en intenció de vot, i ell és la figura política més ben valorada. Tot i així, ell mateix se'ls pren amb prudència aquestes enquestes i assegura que cal continuar treballant per consolidar aquesta voluntat de relleu polític que ara mateix diu és evident.
3: Saber, però, que hi ha un canvi polític que és possible per Andorra, cap a un model més orientat al benestar de la majoria de la població, això per nosaltres és molt positiu.
2: Andorra Endavant es consolida com la tercera força en intenció de vot i la seva líder, Karin Montaner, ho atribueix a la tasca parlamentària que han anat fent i que demostra que lluiten per aplicar unes polítiques reals i no de màrqueting, com fan la resta. A partir d'ara, explica que toca centrar-se en la confecció de les llistes, especialment les territorials, perquè és allà on es guanyen els vots, on es guanyen les eleccions.
4: Nosaltres, com sabeu, tenim un rumb molt clar, un projecte de país. Nosaltres som de projectes, som de treballar de manera incansable per obtenir resultats.
2: I quedarà el PS, que recull uns resultats més discrets i s'establiria com la quarta força. La bona notícia és que el segon polític més ben valorat és el seu president, Pere Baró. Però no en té prou i remarca la necessitat de continuar treballant per conformar aquest bloc progressista que generi un canvi polític del qual està convençut que el PS, que ells, els socialdemòcrates, seran un actor clau.
5: És important i això vol dir que la feina s'està fent bé. Per això penso que l'enquesta l'hem d'agafar amb pinces, hi ha punts positius que els hem d'agafar i els negatius, evidentment, els hem d'agafar i valorar també, no? I penso que aquestes enquestes

0: positius que els hem d'agafar i els negatius, evidentment, els hem d'agafar i valorar també, no? I penso que aquestes enquestes seran molt diferents al resultat de les eleccions només fa...
1: Tots els partits es prenen l'enquesta política com un estat de la qüestió, però confien que les eleccions confirmin aquesta tendència positiva dels uns o que reverteixin la negativa dels altres.
2: Mentrestant, el cap de govern Xavier Espot fa autocrítica d'aquests resultats, però es considera legitimat per esgotar el mandat. Xavier Espot és el polític més conegut amb molta diferència del país, però alhora la seva valoració s'ha ensorrat fins a quedar per darrere de Cerny Escaler, de Pere Baró o de Carin Montaner. A més, l'executiu suspèn, igual com el grup parlamentari de Demòcrates, Carles.
1: Per tot plegat, admet que són uns resultats que no els satisfan, però els atribueix al desgast d'haver afrontat problemàtiques estructurals com ara l'habitatge i el creixement. Malgrat això, defensa que té plena legitimitat per continuar governant a partir de la confiança que encara genera.
3: Quan es demana qui és el líder que mereix més confiança, de manera, diguem, crec, abrumadora, tothom, o un 30 i escaig per cent de la ciutadania encara contesta Xavier Espot, i només un 20% contesta Cerny Escaler, no?
1: Encara una reacció més a l'informe d'Andorra Recerca i Innovació, i és la d'Acció, la formació que lidera Marc Magallón i que, malgrat que està integrat a la majoria que dona suport al govern, té la mateixa valoració que el cap de govern. Precisament, com que estan vinculats amb demòcrates i amb ciutadans compromesos a l'enquesta política, només apareixen per confirmar que en estimació de vot estarien al 0%. I per revertir-ho, Magallón avisa que cal fer més visible el seu propi projecte i evitar que se l'assimili automàticament amb els altres espais polítics.
2: Són les 7 i 28 minuts. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
4: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
2: Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Bona tarda. Demà el temps serà radiant, sol i molt bona visibilitat la major part d'hores. Durant la tarda hi haurà més núvols, però a diferència d'avui ja no mostraran activitat. Les últimes hores han deixat alguns xàfecs. I la temperatura al matí clarament més baixa que els darrers dies. Tornarà a fer una mica de fred, entorn la vella una mínima al voltant dels 8 graus. En canvi, amb el sol que farà i que podrà ser molt efectiu per la baixa humitat, la temperatura màxima de nau se situarà al voltant dels 25 graus al fons de les valls del centre i sud del país. Dijous, la temperatura baixarà de manera més apreciable i, de fet, entre dijous i divendres, sobretot ja a partir de dijous a última hora, la pluja guanyarà protagonisme.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Sempre al teu costat.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
9: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
10: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu!

0: a punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De mai en banc, esclar.
1: Set i 31 minuts, continuem amb les reaccions a l'enquesta política perquè el govern i Concòrdia discrepen de la qualitat de la informació que es dona sobre l'acord d'associació. El secretari d'Estat per les relacions amb la Unió Europea, Landi Riba, admetia que aquests resultats no són satisfactoris, especialment pels interessos dels partidaris de l'apropament amb les institucions europees, però tampoc són dolents, ja que les persones que votarien el sí en un referèndum vinculant han crescut significativament respecte a l'anterior onada, mentre que els que optarien pel no es queden igual. Veu, això sí, una correlació directa entre el coneixement que tenen o que no tenen amb l'opció que declaren, i assegura que cal treballar perquè les persones que participin de la consulta ho facin plenament conscients. Per contra, el president del grup parlamentari de Concòrdia opina que moltes persones tenen una opinió esbiaixada de l'acord d'associació precisament a causa de la informació que ha difós l'executiu, que se centra a mostrar els punts positius i, en canvi, difumina l'impacte negatiu. Canviem ara, sí, de qüestió. El Partit Socialdemòcrata elegirà el candidat a les eleccions generals amb un procés de primàries. El comitè directiu de la formació ha iniciat el procés per definir la persona que encapçalarà la llista nacional. Carles.
2: Un procediment en el qual pot participar-hi la militància, també els simpatitzants i totes aquelles persones de nacionalitat andorrana i residents de llarga durada que no formin part del partit. En aquest cas, per això, hauran de signar un document que acrediti la seva ideologia. El president Pere Baró recorda que és un procés regulat en els estatuts i que l'objectiu és el d'incrementar la participació democràtica i que la ciutadania s'impliqui més en la definició del projecte polític.
3: El procés és un procés estatutari, és a dir, jo en cap lloc he dit que sigui jo el candidat, això és un procés que es farà estatutàriament i ja veurem qui és el candidat, és a dir, la gent dona per fet que seré jo, bueno, ja veurem, vull dir, penso que això és un treball de totes i de tots i jo estaré on el partit més em necessiti en aquest sentit, però el procés de primària és un procés que està als estatuts i que s'ha de fer sí o sí.
2: D'aquesta manera, des d'avui mateix i fins dimarts de la setmana vinent, les persones interessades poden presentar la seva candidatura i començar la cerca de les signatures. Aquestes s'han de mostrar entre el 8 i el 15 de juny. Si només hi ha una llista que compleixi amb els requisits, serà escollida directament, però si n'hi ha més, s'iniciarà una campanya electoral que durarà 10 dies fins al 25, que serà la jornada electoral. El mateix dia es donarà a conèixer els resultats i si hi hagués un empat entre dues llistes es faria una segona volta el dia 30.
1: 7 i 34 minuts, la col·laboració público-privada arrenca amb la residència per la gent gran d'en Camp. El cap de govern, Xavier Espot, la cònsul major de la parròquia, Laura Mas, i el conseller delegat de Morabanc, Lluís Alsina, han escenificat l'inici de les obres d'aquest equipament amb l'acte de col·locació de la primera pedra. Costarà uns 20 milions d'euros i la meitat dels quals els posarà l'entitat bancària. A més, disposarà de 120 places. D'aquestes, el 55% estaran convencionades amb el Ministeri d'Afers Socials. Laura Mas comenta que només en Camp tenen detectades més de 2.000 persones majors de 65 anys. Per tant, assegura que serà una infraestructura molt necessària i celebra que hagi prosperat amb la implicació pública, però sobretot del sector privat.
4: Un servei que, com hem dit, doncs és una part privada i pública, un servei que ha de donar doncs acompanyament, dignificar l'última etapa de la gent gran i a més doncs, com també hem explicat, doncs amb un conveni que s'ha signat entre el Morabanc i el Comú d'Encamp, doncs donar aquest accés prioritari als encampadans per les places no concertades, no?
1: Qüestionat per altres iniciatives similars, però relacionades amb l'habitatge, Xavier Espot ha avançat que ben aviat publicaran el plec de bases per desenvolupar el primer projecte d'aquestes característiques a la parròquia massanenca de la Massana, en un terreny que els va cedir al comú. I les estacions de muntanya, Carles, volen superar els 176.000 visitants l'estiu.
2: Així ho ha expressat el director de màrqueting de Gran Badia Resorts, David Ledesma, durant l'acte de presentació de les novetats dels tres dominis per aquest període, que intenten que sigui més intens cada any i que augmenti la contribució de la facturació anual. Globalment representa només un 5% del total. Però explica que no té el mateix pes a cada estació, ja que si a Gran Badia ni tan sols arriba a aquest percentatge, a Paradinsal pràcticament el doble. I Arcalís el multiplica, atenció, per 5%. Per aconseguir-ho, ha detallat l'ESMA que han dissenyat una promoció específica per captar un client que ve de manera regular però que numèricament encara és poc important, com són els residents dels països nòrdics d'Europa, els quals, diu, estan molt interessats en l'oferta de l'estiu, en l'oferta de la BTT.
5: Fem un petit pla estratègic per intentar captar públic familiar dels països del nord, que hem vist doncs, que de manera recurrent ens venen a visitar principalment a Palainsal, al Bike Park, i també doncs, els hem descobert aquests últims anys a Gran Valira, als e-bike trails, i d'aquesta manera doncs, poder arribar doncs, a aquesta gent.
2: Entre les principals novetats destaquen dues pistes noves al Bike Park i al Bike Wall, l'ampliació dels circuits e-bike a Gran Valira fins als 114 quilòmetres, una nova escultura de l'ossa a la part alta del Funicamp, el laberint gegant de la plataforma de Soldeu o el parc d'inflables a l'aparcament del Tarter.
1: I abans de passar als esports, ràpidament us direm que Càritas va atendre l'any passat 1 miler de persones, representa un 4% menys respecte a l'any anterior. L'atenció primària continua sent el programa que més persones atén. I Manu Guix i Helena Gadel inauguraran la plaça del Poble el 13 de juny.
6: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
1: Carles, novetats del Morabanc Andorra.
2: Sí, i són importants, perquè el Morabanc aposta per Jordi Ardèvol com a relleu de Francesc Solana. El club farà oficial en les pròximes hores la sortida de l'actual general manager. Així, Francesc Solana no seguirà després de 16 anys al capdavant de la direcció esportiva. I l'escollit és Jordi Ardèvol, segons ha avançat el periodista de Catalunya Ràdio, Ernest Macià. L'exdirectiu esportiu del Manresa serà qui ocupi la direcció esportiva i l'encarregat de dissenyar la plantilla de la temporada vinent. Fins ara estava a la NBA com a scouter, com a vistaire, entre altres equips, 7 anys als Pelicans i 3 als Clippers, així com recordarem la seva etapa a la direcció esportiva, a la direcció formativa del Barça. Ardèvol és un dels màxims responsables, per exemple, del fitxatge de Mario Ezonja o al Club del Bages d'Ibaka o de Marcus Eriksson. Està pràcticament fet, les negociacions estan molt avançades i tot apunta que Jordi Ardèvol serà el nou director esportiu del Morabanc. Havia sonat també David Navarro, l'excapità tricolor, però per motius personals no deixarà, no ha acceptat l'oferta que li havia fet arribar al club, ja que estava vivint a Galícia. La notícia és aquesta, Jordi Ardèvol, nou director esportiu del Morabanc Andorra, i de moment també podem saber que Zantabac, eliminem la possibilitat de que es fiqui a la parcel·la esportiva, i tot apunta que la seva opció, si segueix al club, seria com a tècnic del Morabanc.
7: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen, fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'Assegurances, al carrer Babot, camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
1: Passant 4 segons només de les 7 i 40 minuts, Carles, és un nou rècord, crec.
2: Sí, avui sí, hem complert. Hi havia alguna informació més que tinguin per ahí, però està bé.
1: Doncs la podrem escoltar demà a l'Aquí Esports,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, sí, però important això, aquest tema del Morabanc Andorra, que seguirem explicant-ho més detalladament, notícia d'aquesta tarda. Demà, més a l'Aquí Esports, i ja dic, encara que estiguem amb l'al·lèrgia com podem.
1: I tant, doncs molts ànims, cuida't aquesta al·lèrgia. Fins demà, Carles.
2: Fins demà.
1: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.ad, del butlletí informatiu Hora 25, o si no, demà a l'Espai Hoy por Hoy. Passeu una molt bona nit i ens retrobem aleshores.
8: La repressió de la immigració, todo ello salpica la pelota. Que dijera lo que dijera Maradona, si se mancha aunque no queramos.
9: Disfruta el podcast completo en la aplicación de la SER. Una nueva forma de escuchar. La Ventana, con Carles Francino.
10: Pues ya no queda mucho para cerrar esta ventana. Antes hay que hacer algo.
11: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
10: Repasar lo que queda del día. Isaías, venga.
12: Mira, Francino, hoy ha sido un día de felicitaciones en la ventana. Hemos comenzado saludando a Soledad e Iván, ganadora y finalista de nuestras audiobiografías en mayo. Soledad es Soledad de Guinea, tiene 47 años, es la décima de una familia de 12 hermanos, madre de dos hijas. Todo esto lo hemos sabido hoy. Ayer supimos de su relato, que nos hablaba de la compañía en tiempos difíciles.
13: Enfermera del final de la vida, cuando solo queda morirse. Experta en agarrar manos que se enfrían. Máster en escucha de los últimos suspiros. Diploma en sostén de silencios. Asesina de falsas esperanzas. Compañera en los estantes sin tiempo, donde antes se era y ya no. Testigo de lo más vulnerable, del dolor más total, del silencio absoluto.
12: Es un relato duro y maravillosamente contado. Soledad nos ha dicho cómo surgió y sobre todo quién le animó a presentar esta audiobiografía.
14: Pues mira, he estado con la maternidad súper mega absorbida y ahora que mi niña chica ya tiene 9, pues he empezado. Yo siempre he escrito, pero ahora estoy haciendo como un curso de escritura. Mira. Que ha sido mi profe, Juan Laborda, que él me dijo, yo había hecho como habíamos hecho una autobiografía así cortita y tenía 2 o 3, y él me dijo, esta está para mandarla.
15: Anda, mira.
14: Sí, súper bueno. Así que bueno, eso, ahora me ha dado por escribir y estoy escribiendo o recopilando todo lo que tenía escrito.
12: Muy bien. Ella es enfermera de atención primaria, ha atendido partos y ahora atiende cuidados paliativos en domicilios y nos ha hablado de que en esos momentos críticos casi siempre quien necesita más apoyo es la familia.
14: Sobre todo el apoyo fuerte es incluso más a la familia, claro, a veces que al propio paciente, porque el propio paciente muchas veces ya ha hecho el proceso de me voy, pero la familia es la dificultad, o sea, muchas más veces es... El apoyo a la familia, el que comprendan, que acepten y que se rindan.
12: Soledad fue la ganadora del mes de mayo y casi empató con Iván, que es el hombre que en su vida siempre ha jugado al empate.
16: Mi vida es un empate. He esquivado los fracasos. No he sufrido el dolor del abuso, ni del abandono, ni de la enfermedad, ni del odio. Pero es que tampoco he triunfado en nada. Soy ese músico sin habilidad, el lector que no sabe escribir, el padre sin hijos, el aventurero que no se atreve a viajar. Una vida sencilla, sin claroscuros, sin victorias ni derrotas. Soy un empate. Y sin embargo, he amado y me he sentido amado. Soy un empate.
12: Iván Penea, que tiene 42 años, es ingeniero industrial, es de Gijón, de toda la vida, su familia también, y nos ha dicho, pues eso, que su vida ha sido tan normal que lo que quería es hacer un elogio de la normalidad.
17: Pues puede ser, no te digo que no, puede ser. Igual también hay que reivindicar un poco esa situación, esa normalidad. Un poco de guitarra, lo justo para darte cuenta que no llegas a lo suficiente. Un poco de escritura, lo justo para darte cuenta que no se puede rascar mucho más, pues eso. Pero la clave está en por lo menos intentarlo y ver hasta dónde da de sí.
12: Y con él en directo pues hemos hurgado si tenía una cara B de aventurero. Nos ha dicho que no, que eso de explorar, bueno, lo justito.
17: Mira, porque yo creo que todo el mundo en su cabeza siempre tiene la imagen de querer conocer, explorar y demás, y eso está ahí, claro. Pero mira, luego te pones a ello y piensas, vas a ver, hasta un límite. No me veo en mitad de África con una tienda de campaña. Pero bueno, hay que explorar hasta donde uno se sienta cómodo o a gusto, o en cada momento hasta donde a uno le apetezca.
12: Bueno, y por ejemplo, un día normal, un fin de semana normal, ¿cómo es para Iván? Bueno, pues algo parecido a esto.
17: Un fin de semana ideal siempre va acompañado de la palabra vermú. De la palabra amigos, de la palabra pareja, gente conocida, reunirse, charlar, estar acompañado. Yo los mejores recuerdos que tengo en general de casi cualquier situación siempre acaban siendo días muy inesperados, sin grandes iniciativas, pero que al final con la compañía se acaban convirtiendo en buenos recuerdos.
12: Pues eso, que Iván es un tipo normal, como también lo es Pedro Guerra, que también se ha llevado hoy nuestras felicitaciones.
18: Toda una vida estaría contigo
12: Esta canción es la que nos ha pedido hoy como regalo, porque Pedro Guerra cumple hoy años, 60 años concretamente, y le hemos preguntado qué ha sentido en este día en el que ha traspasado una década.
15: Pues la verdad es que ayer estaba un poco disociado, porque pensaba, madre, ¿no? Porque es un poco, da un poco de abismo, ¿no? Pero no, luego ya empezaron a pasar cosas y pues nada, estoy súper feliz y súper contento, la verdad, de entrar en esta tribu, es la que toca. Si pudiéramos hacer algo, pero no podemos hacer nada, ¿verdad?
12: 60 añazos, y claro, le hemos hecho, hacía mucho que no lo hacíamos, nuestro test de cumpleaños.
10: ¿El mejor cumpleaños que recuerdas?
15: Pues cuando cumplí 40 años aquí en mi casa, y recuerdo que tenía invitados muy especiales. De hecho, estuvieron Almudena Grandes, Ángel González y Luis García Montero. Lo recuerdo con mucho cariño.
10: ¿El mejor regalo que te han hecho nunca?
15: El mejor regalo me lo hicieron anoche. Mi hijo y su chica me han regalado un libro que cuenta como la historia de mi vida, con fotos y con dedicatorias, y bueno, es una cosa hermosísima, unos niveles que me resultó muy emocionante.
10: ¡Qué maravilla! ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad?
15: La verdad es que nunca me imaginé. No me recuerdo teniendo una imagen de cómo seré cuando tenga 60 años.
10: Ponle una nota a tu vida, nivel de satisfacción, de 0 a 10.
15: Mínimo 8, sí.
10: ¿Una persona importante en tu vida?
15: Sin ninguna duda, María. Mi compañera, la que más.
10: ¿Un deseo para este año, Pedro?
15: Voy a pedir el deseo más ingenuo que se me ocurre, que es que podamos reconducir de alguna manera este mundo tan feo que nos está quedando.
12: Pues nada, lo hemos firmado con él. Y bueno, ya hemos cogido carrerilla, y puestos a felicitar, pues también lo hemos hecho con Andrés Lima.

Bona nit. Demòcrates justifica el resultat de l'enquesta política pel desgast del govern i l'oposició creu que ha arribat el moment del canvi polític. El secretari general de la formació, Guillem Casal, reconeix que no els agrada haver perdut la primera posició en intenció de vot, tal com recull l'informe elaborat per Andorra Recerca i Innovació, però atribueix bàsicament al fet d'haver gestionat el país durant 16 anys. Sí que veu motius d'esperança, per això ja són el partit que té menys vot fidelitzat. Per tant, podran recuperar-ne una part i està convençut Casal que altres electors esperen a conèixer el nom de la persona que encapçalarà la llista. I des del mateix partit, el Xavi Espot, el cap de govern, fa autocrítica dels resultats de l'enquesta, però es considera legitimitat per esgotar el mandat. Xavi Espot suspèn igual que el govern, com el seu grup parlamentari de Demòcrates, i és llargament el polític més conegut del país, tal com explica l'enquesta política, però alhora la seva valoració s'ha ensorrat fins a quedar per darrere de Sergi Escalet, Pere Baró i Karim Montaner, i per tot plegat Espot admet que són uns resultats que no els satisfan, però els atribueix al desgast d'haver afrontat problemàtiques estructurals com ara l'habitatge o el creixement. Malgrat això, defensa que té plena legitimitat per continuar governant.

0: pensar que té plena legitimitat per continuar governant a partir de la confiança que encara genera. Xavi Espot, cap de govern.
1: Quan es demana qui és el líder que mereix més confiança, de manera, diguem, crec, abrumadora, tothom, o un 30 i escaig per cent de la ciutadania encara contesta Xavi Espot, i només un 20% contesta Sergi Escalé, no? Per tant, jo em considero legitimat a continuar governant, no només perquè tinc una majoria parlamentària sòlida, sinó perquè crec, doncs, que encara hi ha una majoria de ciutadans que aprova el meu govern, i encara hi ha una majoria de ciutadans que em visualitza a mi com la persona, doncs, que encarna més confiança, no?
0: L'oposició, per la seva banda, espera els resultats de l'estudi d'una manera diferent. Concòrdia i Sergi Escalé són els que millors resultats obtenen, ja que serien el primer partit en intenció de vot i ell és la figura política més ben valorada. Tot i així, se'ls prenen amb prudència i assegura a Escalé que cal continuar treballant per consolidar aquesta voluntat de relleu polític que ara mateix diu és evident.
2: Saber, però, que hi ha un canvi polític que és possible per Andorra, cap a un model més orientat al benestar de la majoria de la població, això per nosaltres és molt positiu. I en aquest sentit, doncs, evidentment, és encoratjador i, bueno, el fet de sortir als de l'enquesta, en el fons, és simptomàtic d'una feina bona per part de moltes persones de Concòrdia.
0: Andorra Endavant es consolida com la tercera força d'intenció de vot i la seva líder, Karim Montaneu, atribueix a la tasca parlamentària que fan i que demostra que lluiten per aplicar unes polítiques reals i no de màrqueting, com fan la resta. A partir d'ara, diu que toca centrar-se en la confecció de les llistes, especialment les territorials, perquè és allà on es guanyen les eleccions. I per part del Partit Socialdemòcrata, que recull uns resultats discrets i quedaria com la quarta força, ara mateix, la bona notícia és que Pere Baró, el president, és el segon polític més ben valorat. Però diu Baró que no en té prou i remarca la necessitat de continuar treballant per conformar aquest bloc progressista que generi un canvi polític. Sobre el PS, expliquen que triaran el candidat a les eleccions generals amb un procés de primàries obertes perquè el comitè directiu de la formació socialdemòcrata ha iniciat el procés per definir la persona que encapçalarà la llista nacional, un procediment en el qual pot participar-hi la militància, també els simpatitzants i totes aquelles persones de nacionalitat andorrana i residents de llarga durada que no formin part del partit. En aquest cas, per això, hauran de signar un document que acrediti la seva ideologia. El president Pere Baró recorda que és un procés regulat en els estatuts i que l'objectiu és el d'incrementar la participació democràtica i que la ciutadania s'impliqui més en la definició del projecte polític.
3: La resta de formacions polítiques...
0: Ara, Pere Baró.
4: El procés és un procés estatutari, és a dir, jo en cap lloc he dit que sigui jo el candidat, això és un procés que es farà estatutàriament i ja veurem qui és el candidat, és a dir, la gent doni per fet que seré jo, bueno, ja veurem, vull dir, penso que això és un treball de totes i de tots i jo estaré on el partit més em necessiti en aquest sentit, però el procés de primària és un procés que està als estatuts i que s'ha de fer sí o sí.
0: I als esports, abans de passar a l'hora 25 deportes, en bàsquet, el Morabanc Andorra aposta per Jordi Ardèvol com a relleu de Francesc Solana. El club farà oficial en les pròximes hores la sortida de l'actual general manager. Així, Solana no seguirà al capdavant de la direcció esportiva després de 16 anys i l'escollit és Jordi Ardèvol, l'exdirector esportiu del Manresa, entre altres, segons ha avançat el periodista de Catalunya Ràdio, Ernest Macià. Va ser director tècnic formatiu del Barça, màxim responsable del fitxatge de Zonja i a la capital del Bages, per exemple, va ser el qui va portar Ibaka o Marcus Ericsson, entre altres. Té experiència a l'NBA com a scouter, 7 anys als Pelicans i 3 als Clippers. Així, Jordi Ardèvol serà el pròxim director esportiu del Morabanc.
5: De debilidad, sobre todo en encuentros a 5 sets. Creo que puedo competir contra cualquiera.
6: I can compete against anyone, you know, but I still, you know, have to improve a lot of things.
5: Pero tiene que mejorar todavía muchas cosas. Es normal, tiene 19 años. Ha jugado su primer partido de cuartos de final de un gran slam y la semana que viene puede estar en el top 20 mundial, entre los 20 mejores del mundo, con solo 19 añitos, Rafa Jodar. Luego contamos cómo ha sido el partido y cómo queda en el ranking Rafa Jodar. En fútbol, dos noticias de entrenadores. Íñigo Pérez presentado por el Villarreal para las próximas 3 temporadas. Y atención, Mitchell, el que hasta hace unos días era entrenador del Girona, firma por el Ajax de Ámsterdam. Sin duda alguna que Jordi Cruyff le ha echado una mano. Vamos a desearle suerte a Mitchell en esa aventura en la liga holandesa con un equipo de esa tradición.